conten. Tu, que tens el do de la ironia i que guardes tones d'amor, contingudes, com fa el ric que dissimula la riquesa. Tu, que estimes tant i que et sorprens atònita de la immensitat de l'amor que ets capaç de despertar.

tu l'obrer que condueix la pala hidràulica. De vegades, miro els teus ulls vermells i sento el teu poder. Et veig devastar les pedres i arrenar rostos i pendents. I tu, com un gegant, tu, com un cicló, tu, com un déu aferrat a les palanques, isolat en la cabina, més alt, més fort que els poderosos. Si tu ordenes, el braç articulat mossega l'asfalt, cava trinxeres, demoleix el gros tronc d'arbres antics. I després, com un colós que es desapareix, aixeca cap al cel la boca metàl·lica i les pauroses dents. Voldria ser com tu i avançar demolidor. Tenir enemics a qui poder odiar sense odiar-te tu mateix i destruir el que fa nosa. Voldria ser un guerrer i guanyar, guanyar sempre. Endavant, com la pinça poderosa d'un crustaci. Endavant, imparable, poderós, com les ones del Mar Roig quan es tancaren rere l'exèrcit de Moisès. I voldria tenir la teva força i tenir una ràbia altiva i palanques obedients entre les mans. Voldria no veure les barreres ni aturar-me cohibit en cap consigna. Voldria estirar els braços i de les mans que em sortissin els mortals llamps que atorguen a Zeus la corona de l'Olimp. Voldria seure com tu seus i mirar el món amb l'altivesa dels herois i els guanyadors. Tot i que després, en baixar de la cabina, acabada la jornada, tu esdevinguis de nou un infeliç i jo l'ombra coporuga covarda dels vençuts.

Ara ve un poema que està dedicat a una dona grega que va ser molt, molt sàvia i va ser molt reconeguda a la seva època. Segurament que deu sentir parlar, Hipàtia. Hipàtia, la sàvia. L'any 415, a Alexandria, Hipàtia, la sàvia, va sortir a passejar. Hipàtia era una dona molt bonica i era també cèlebre pels seus coneixements. Sabia matemàtiques i filosofia, dret i llengües. Quan prenia la paraula, una generació l'escoltava embadalida. No hi havia en tota Alexandria ningú millor, ni ningú més refinat, més noble i exquisit. El patriarca, però, estava inquiet, perquè pensava que una dona intel·ligent és un error de la natura, és un monstre, i sobretot és un perill per a l'honor fràgil dels mascles immadurs. Els estúpids sempre tenen por que algú s'adoni de la seva estupidesa. Els estúpids temen més la intel·ligència que el sord retruny d'un terratrèmol o l'ímpetu salvatge d'un volcà despert, eructant foc de dins de les entranyes.

El patriarca va tirar gent estúpida com ell avisant-los del perill. Que Hipàtia era un esguerro i que portaria malalties i dissort. Una multitud, l'any 415, va tombar el carro d'Hipàtia, la despullaren a grapats, com farien segles a venir amb altres dones que els febles anomenaven bruixes. Amb els cloves d'ostres, tallants com ganivets, van solcar el cos vell i jove de la noia, que cridava i es debatia en la tortura, cega, de massa fanàtica i cruel. Després van cremar-la viva. Cremar vives dones cultes i llestes és una tradició antiga. És la mort que propicia el fanatisme emboscat en el cor fosc dels prepotents. Hipàtia va morir com una màrtir de la ciència i va morir bramant com una bèstia quan l'escorxen entre molts. Els brètols van demostrar que Hipàtia era mortal i encara guaiten entre les dones, vigilant, espiant, acusant, no sigui que hi sobrevisqui la intel·ligència que no poden estirpar.

Doncs fins aquí el combat dels poetes d'avui, dedicat a Isabel Clara Simó Montlló. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: toquen clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
4: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
2: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Shape of You. És una cançó interpretada pel cantautor i guitarrista britànic Ed Sheeran. Va ser llançada com a un dels senzills principals del seu tercer àlbum d'estudi, Castle of the Hill. És una cançó pop amb influències dancehall i rhythm and blues. Va aconseguir el número 1 a les llistes de senzills de 34 països, incloent el Billboard Hot 100.

0: tip of you. Gertrudis és un grup de rumba catalana de la Garriga. L'estil musical que va definir Gertrudis és la rumba catalana, tant festiva com reivindicativa, tot i que quan van començar no eren conscients que allò que tocaven ho era. Creaven música de forma intuïtiva, amb influències del flamenc, xa-xa-xa, salsa, merengue i altres músiques populars. Escoltem a Gertrudis i Chambao amb el tema Tan lluny de tu.
1: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast del programa aquell any. Missing és una cançó de la banda Evanescence. És la darrera cançó del seu àlbum en viu, Anywhere But Home. Després va ser regravada per al seu primer àlbum d'estudi, Fallen, però no ser inclosa va ser llançada com a cara B en la versió australiana del senzill Bring My To Life. En dues versions tenen les mateixes líriques. L'única cosa que varia és el temps i la instrumentació. Escoltem Evanescence amb el tema Missing.

El 1996, Joaquín Sabina va publicar Yo Mimé Contigo, disc que el va portar de gira amb més de 30 concerts per Espanya, que es van iniciar el juliol a Gijón, Astúries, en companyia de Los Rodríguez, i que van continuar per diversos països de Llatinoamèrica, com Perú, Mèxic, Xile, Argentina i l'Uruguai. El disc va ser el més venut de l'Associació Fonogràfica i Videogràfica Espanyola, AFIVE, amb 80.000 còpies venudes la setmana de la seva estrena i el setè àlbum més comprat a les llistes anuals d'aquell any a Espanya. Escoltem Joaquín Sabina i Sin Embargo.

aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment, el 96.3 de la FM, fent un repàs a èxits i números 1, aquí, a Ràdio Mollet. It's a Sin és una cançó gravada pel duet de synth-pop anglès Pet Shop Boys, que va aconseguir el número 1 a les llistes de singles del Regne Unit durant 3 setmanes al 1987, i va ser el seu tercer top 10 als Estats Units, quan va aconseguir el número 9 al Billboard Hot 100. Escoltem It's a Sin, Pet Shop Boys.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Es realitza durant el 2025 o està realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
3: El racó dels animals, un programa de la Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
4: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música aquí al 96.3 de la FM, al programa Aquell any, fent un repàs a èxits i números 1. A la sintonia del 96.3 t'acompanya en Josep Casasnovas. Fame és una cançó escrita i composta pels nord-americans Michael Gore i Dean Pitchford, respectivament, per la pel·lícula homònima. Guanyadora del Premi Òscar a la millor cançó original. En la versió original està cantada per l'actriu Irene Cara. Escoltem Fame, Irene Cara.

Gloria Estefan, cantant cubano-nordamericana, és una icona de la música llatina i pop. La seva carrera s'ha destacat per la versatilitat, la fusió de ritmes i les lletres inspiradores, amb èxits com Oye i Conga. Gloria Estefan ha conquerit escenaris internacionals, sent un referent de la difusió de la música llatina per tot el món. Escoltem Gloria Estefan amb l'èxit Oye.

És una cançó de la cantant i compositora nord-americana Taylor Swift, inclosa en el seu sisè àlbum d'estudi, Reputation. La cançó és una pista de dance pop amb ritme palpitant i amb abundància de sintetitzadors. El tema és la sisena pista de l'àlbum i es va llançar a l'agost de 2017 com el seu primer senzill en tots els formats, digital, streaming i airplay radial, i a YouTube amb un vídeo. Va marcar el retorn de la cantant a la plataforma Spotify. Escoltem Taylor Swift.

d'abril del mateix any. La cançó va representar a Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió del 2001, celebrat a Parken Stadion de Copenhague, Dinamarca. Escoltem David Civera, Dile que la quiero.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, al programa Aquell Any, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. Jesus to a Child és una cançó composta i interpretada pel cantautor britànic George Michael i publicada per Virgin Records el 1996. La cançó va ser el primer èxit compost per George Michael a la seva terra natal i va entrar als UK Singles Chart directament al número 1. Es va convertir en el seu primer senzill com a solista a arribar al número 1 al Regne Unit. El seu primer número 1 com a solista. Escoltem a George Michael, Jesus to a Child. Que tingueu molt bona setmana.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidaria Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Sí?
7: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
6: Ho sento, però ja tinc plor.
7: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
6: Però què dius? És una cosa més important.
7: Doncs explica't.
6: D'acord, és un programa de ràdio.
7: Un programa de ràdio?
6: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
7: I quin és aquest programa?
6: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
7: Doncs sembla divertit.
6: Us esperem.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.
0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen, t'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho dius, sí que ets l'apagafocs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres sou en algun moment apagafocs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callado, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contem amb un professional de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès. Concretament és l'Aleix Olgado, que forma part del grup d'atenció centrada en la persona de la Fundació. Anem a explicar primer de tot què és aquest grup d'atenció i què és el que fan. Benvingut, Aleix, com estem?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: Explica'ns, formes part d'aquest grup d'atenció centrada en la persona. Què és això?
2: Correcte. Aquest grup, el seu objectiu és donar, fomentar una mica més l'atenció centrada a la persona, que és el nucli de la Fundació. Diguem-ne que és la part més important que nosaltres hi treballem. No veiem sinó malalties, veiem sinó la persona.
1: Molt bé. De manera que esteu fent diferents accions. Ens consta que ja l'any passat, no?, vau començar a fer una campanya, fins i tot allò en format com d'auca, no?, amb uns dibuixos, després en farem referència, però ara esteu impulsant també una campanya que és la de Fes-me sempre tres preguntes.
2: Correcte.
1: Doncs te les farem.
2: Vale.
1: Les preguntes, si no tinc mal entès, és què tinc, què he de fer i per què ho he de fer. Doncs explica'ns una miqueta aquesta campanya de Fes-me tres preguntes, que és el que voleu traslladar, no?, que en aquesta atenció a la persona, que sigui la persona la que s'interessi per la seva patologia, per la seva situació.
2: És molt interessant perquè molts cops els usuaris surten de les consultes, no?, i sempre es feien moltes preguntes. I jo crec que aquesta manera és una manera de que ells també siguin partícips i puguin, no?, també influir en el seu procés.
1: Uh-huh. És cert, eh?, que de vegades allò surt de la visita al metge i al final dius, però què m'ha dit que tinc?
2: Correcte.
1: És a dir, que alguna cosa falla en aquesta comunicació.
2: Jo crec que la clau és per què ho he de fer. Per què ho he de fer? Que a vegades ens queda una mica l'aire i jo crec que és una pregunta molt clau. Per què ho he de fer? Llavors, si es pregunta, queda molt clar.
1: Uh-huh. Llavors, aquesta campanya de les tres preguntes l'esteu compartint allò amb usuaris i usuàries i amb els propis professionals, no? Perquè quan hi ha una comunicació que no funciona, és per en dues parts.
2: Correcte. Ara estem impulsant amb els companys i professionals i a poc a poc anem impulsant cap a tots els usuaris i acompanyant, sobretot, també.
1: Uh-huh. Dèiem allò que ja vau començar l'any passat amb una mena d'auca, no?, això de l'atenció en la persona. Hi ha un total de, no sé si, quantes vinyetes tenim aquí?
2: Vuit.
1: Allò, diferents temàtiques. Una és participació activa. Anem a explicar-les cadascuna d'elles, si et sembla.
2: Vale, sí, i tant.
1: Comencem per aquesta, no?, de participació activa. El que preteneu és que la persona se senti, no?, al·ludida
2: amb el seu procés, que sigui partícip del seu procés. No que arribi i se li comenti només tot el que té, sinó també que pugui fer preguntes, dir què he de fer, per què i tot.
1: De fet, en aquestes vinyetes estaven dividides, són vuit, no?, però dobles, perquè de fet en una part es diu què cal fer i a l'altra què cal evitar.
2: Correcte. A més, són molt maques perquè té un to molt humorístic i llavors ajuda a llegir-les i a veure-les.
1: Què és el que cal evitar en el que és la participació activa?
2: Què cal evitar? A la imatge surt una, però jo sempre penso que cal evitar el que comentava, dir directament tot, sense deixar parlar, no? Tot directament i ja està. Sinó deixar també que pregunti l'usuari o l'acompanyant, i perquè a vegades no, potser has de fer el seguiment, però clar, l'usuari pregunta jo on he de fer el seguiment. Jo crec que això és important, que pugui participar, no? Que no sigui només, no sigui un diàleg.
1: Mm-hmm.
2: Que sigui...
1: I què t'anava a dir, Aleix? També és important, m'imagino, clar, hi ha moments en el que et donen molta informació i processar tota aquesta informació,
2: clar,
1: igual dius, mira, m'he deixat de preguntar tal cosa.
2: Exacte.
1: No? Sovint necessites sí,
2: fer,
1: una segona, una tercera,
2: també.
1: No?
2: Exacte.
1: Allò de dir que t'escoltin, però que també et donin temps, allò de dir, és que clar, és una situació nova en la que em trobo, no?
2: Correcte.
1: Això és important. L'altre que fèieu era la promoció de l'autonomia i de la independència.
2: Correcte. Aquesta vinyeta penso que també és clau, perquè recordo ara les imatges, no?, que a vegades, no?, la persona, no?, potser recordo ara, era una imatge on l'usuari s'està dutxant, no?,
1: sí.
2: L'està dutxant els professionals, no?, i el que volíem que evitar seria, no?, que ho féssim tot per ell, no?, perquè si ho fem tot per ell, l'autonomia no la tindria. Llavors, recordo aquesta vinyeta que volíem que ell mateix pogués fer poquetes accions, com no sé, passar-se la tovallola, poques accions, petites accions que per ell ja seran molt.
1: De fet, abans que comentaves sí. en aquestes tres preguntes, que és interessant, no només allò a la persona, no, a l'usuari o usuària, sinó també als acompanyants, que estàveu intentant
2: Correcte.
1: Traslladar aquestes campanyes, és veritat que no només als professionals, sinó de vegades a l'entorn, per anar més ràpid, perquè així doncs, penses que estàs ajudant a la persona, dius, escolta'm, ja t'ho faig, no?
2: Correcte.
1: I això potser no és tan correcte. Hem de...
2: Correcte.
1: No
2: Llavors,
1: sé si
2: hem
1: de deixar temps, no?
2: També hem de deixar temps. Per això, des de fa molts anys, és l'ACP és clau a la Fundació.
1: Mhm. L'ACP, que diu l'Aleix, és aquesta
2: atenció
1: centrada en la persona. També una de les vinyetes feia referència a l'atenció integral. Què és això de l'atenció integral?
2: El que volem transmetre és tractar les persones per com són, no per el que tenen, no? Diguem-ne, no caracteritzar les persones perquè, un exemple, potser... a veure com ho dic.
1: Això està bé, que ens posis
2: sí.
1: exemples, perquè és
2: sí.
1: una manera jo molt, molt gràfica no,
2: d'entendre
1: no, visualment, encara que nosaltres estem parlant, però si ens poses un exemple segur que
2: Exacte.
1: Tots ens fem una idea.
2: Exacte, no, per exemple, un usuari que ve per una patologia cardíaca, no tractem l'usuari per la patologia, sinó per com és ell. No dir el senyor la patologia cardíaca, no, el Joan, que té una patologia cardíaca, no? Això, tractar les persones per com són, no pel que tenen. I això penso que és clau.
1: Doncs sí, és un
2: sí,
1: canvi
2: sí,
1: allò que de
2: exacte,
1: vegades...
2: És un petit
1: ni,
2: canvi, però
1: ni tan
2: és molt important.
1: Ni que sigui en el llenguatge, no?
2: Exacte.
1: Molt rebé. L'altra és la dignitat. L'altra vinyeta. La dignitat quan una persona està ingressada, quan està sent atesa, en quin sentit?
2: La dignitat, aquest aspecte, no... Volíem tractar que no fos un número més, no? La,

0: ens comentes com canvia tot el, no? Com ho rep la persona i com ho viu. Que m'imagino que al final l'objectiu, no?, és això, que la persona se senti com més acompanyada, més reconfortada en tot aquest procés mèdic, no?, que ha de viure. L'altre era el tema de la intimitat.
1: La intimitat.
0: No?
1: Correcte. Des de fa ja temps, no?, a l'hospital hem creat encara més espais íntims, no? A vegades potser no quèiem, no? O en general no es queia, però clar, la intimitat pensem que és molt important. Llavors, qualsevol petita acció d'intimitat és molt important per ell, per nosaltres i per tothom. Llavors, quan ens referim a intimitat, en aquest cas, no, intimitat tan física, no?, per si s'estigués canviant o qualsevol procediment, o intimitat explicant algun diagnòstic. Uh-huh. No tant la física, sinó també la... Exacte.
0: Sí.
1: Exacte, no tant la física, sinó també la comunicativa.
0: Sí, de fet, jo tot el que estic veient, bueno, escoltant en aquest cas, l'eix, és que té molt a veure jo amb la comunicació, amb la manera d'adreçar-se, de tractar, no? Perquè és veritat això que comentes dels diagnòstics, que sovint és curiós perquè es parla molt allò de la protecció de dades i després, a l'hora de la veritat, sembla que parlem al passadís, que s'està assabentant tothom i dius, escolta'm, que contradictori és tot plegat, no? És a dir, que trobar aquests espais d'intimitat trobo que... Personalment trobo que és un encert. Sí. M'imagino que vosaltres que esteu, no?, en aquest grup d'atenció a la ciutadania us heu adonat també i vetlleu perquè sigui així.
1: I durant de part del grup, sempre que anem detectant alguna millora, sempre anem posant-la en marxa per poder millorar.
0: Uh-huh. Anem per la singularitat.
1: Perfecte.
0: Què és la singularitat? El tenir en compte que tots som únics?
1: Correcte, sí. Jo ho adreçaria cap aquí, que tothom és únic, no? I sí que és cert que moltes vinyetes podrien estar relacionades, però la singularitat jo l'adreçaria cap a que tothom és únic i no tothom es pot tractar de la mateixa manera.
0: Mm-hmm.
1: Potser a una persona, no?, li agrada... Que la tractin de vostè, una altra persona de tu, llavors cadascú és d'una manera diferent i no tothom pot ser tractat igual.
0: Mm-hmm. M'imagino que també es té molt en compte, jo sí, és a dir, tota la informació s'ha de donar a l'usuari o usuària i també preguntar doncs, si aquesta informació vol compartir-la o no amb alguna persona del seu entorn, perquè també és un dret, no? M'imagino que tenim com a persones... si la volem compartir. Hi ha el tema de l'atenció integrada, que no sé si vindria una miqueta allò... abans hem comentat allò, atenció integral, atenció integrada. Quina diferència hi ha entre integral i integrada, en aquest cas?
1: És el que comentava, moltes vinyetes poden semblar...
0: Similars,
1: correcte, però cadascun tenen la seva diferència. Llavors, intenció integrada, ens volíem referir més al que abans comentava sobre, no?, sobre què he de fer després de la visita mèdica. Potser he d'anar a l'ambulatori, he de fer l'altra gestió, llavors, no?, quan acaba la visita, no?, donar unes petites passes, no?, com explicar els passos que he de fer.
0: Aquelles pautes, no?
1: Correcte, no, si no la persona potser no desconeix el procediment, ara he d'anar a aquest lloc, ara he d'anar a aquest lloc, d'on he de fer la continuïtat assistencial.
0: Uh-huh. Que sovint a l'eix et diuen, ja li arribarà.
1: Exacte. Exacte.
0: Però com a mínim allò comunicar allò que t'arriba i que si no t'arriba allò aquella cita, doncs on et pots adreçar, no? Perquè si no tens allò a la persona dient ja m'arribarà, però escolta'm, no m'arriba. I la darrera era la continuïtat assistencial. Això que estaves comentant, no? Que potser aquesta continuïtat, si es farà des del centre d'atenció primària, si es farà des del propi hospital o d'algun altre centre.
1: En aquesta vinyeta, no? Ens volíem adreçar molt... Depèn del propi usuari, de la patologia o la necessitat que tingui, no? Recordo que aquesta vinyeta era clar un dia de pluja, no?, que la mare estava embarassada i, clar, no podia traslladar-se al centre de salut. Llavors, el propi professional

0: per videoconferència va poder atendre a la mare, no? Llavors és el que comentàvem, no? Tota l'ACP, tota l'atenció centrada a persona, no? Està centrada en la persona, és sembla una tonteria, però és molt obvi, no? És posar a la persona en el centre.
1: Dèiem que ja fa un temps que vau engegar aquesta campanya, no? Amb aquests 8 principis, que la vau fer allò amb aquestes vinyetes, que no sé quina acceptació, que és el que tant professionals com a usuaris, quin és l'input que vau rebre?
0: La veritat que molt bona, perquè van aparèixer i és cert que tothom començava a mirar-les, no? I penso que és una manera diferent a fer-la arribar als professionals, als companys i a tota la institució. No és tan, potser, una lectura com així.
1: I ara, en aquest nou impuls, aquesta altra campanya que estem dient, fes-me sempre 3 preguntes, no sé si a través de xarxes, a través també de cartells d'alguna forma visual, o esteu traslladant?
0: Sí, també s'està traslladant a través de comunicació i a través també amb els propis companys i professionals del centre s'està fent la campanya iniciant-se, per així dir-ho.
1: Veiem que, de fet, és una campanya que us heu basat també, no?, en altres països, que s'està fent una campanya similar. És a dir, que en l'àmbit sanitari sembla que tots aneu a una, en aquest sentit.
0: Sí, sí, això és veritat.
1: No sé si heu agafat referències. Jo crec que l'Aleix, jo l'he vist per xarxes, allò explicant aquesta campanya.
0: Sí, sí, és el que comentava, ja hem començat a fer aquest input a la campanya i la veritat que està tenint molt bona rebuda.
1: Recordem que la campanya de Fes-me sempre 3 preguntes, la primera és què tinc. No sé si us havíeu adonat que això que comentàvem, no? Que de vegades allò et donen tanta informació que acaba sortint dient, però què m'han dit que tinc? No sé si us havíeu adonat i que per això doncs dieu, escolta'm, que això quedi clar.
0: Exacte.
1: La segona és què he de fer? Trobeu que també de vegades no s'explica prou bé què és el que ha de fer?
0: Crec que és molt important aquesta pregunta perquè què tinc normalment tothom ho té clar, més o menys. Però per què ho he de fer? Per què ho he de fer? Penso que és molt important, no?
1: És a dir, primer què he de fer i després per què. Explicar el per què has
0: de fer.
1: Exacte,
0: aquestes 2 últimes preguntes penso que són molt importants perquè a vegades no queda clar per què ho he de fer. Quin és el... Bueno, ja se'm passarà, però per què ho he de fer? Per què he de fer això? Quin és el que millorarà? Què millorarà? Amb la meva salut, amb el meu dia a dia, perquè...
1: És a dir, en el cas del que he de fer seria que ens expliquessin bé quin serà el procediment, el tractament, no?, que haurem de rebre, i el per què, doncs, que ens expliquin això que ens estàs dient, no?, que és el que modificarà. També, no sé si podríeu incorporar jo el com ho he de fer.
0: Com ho he de fer.
1: No?
0: Sí, aquestes 2 preguntes van relacionades. El per què, sí, i el que he de fer.
1: Què és el que espereu de, com a resposta d'aquesta campanya?
0: Sobretot esperem, no?, que els usuaris i acompanyants, perquè no només són els usuaris, no?, qui venen, també les famílies, que es sentin inclosos al projecte, no?, inclosos a la seva salut, no?, al seu... a tot. Llavors esperem això, que es sentin inclosos i que se'n vagin amb més contents i sabent el que han de fer.
1: No sé si justament sou coneixedors de professionals que ja estan implementant aquestes 3 preguntes, no? Allò de dir, o aquestes 3 respostes, en aquest cas, incitant allò també a que els usuaris els hi qüestionin, i si teniu allò, doncs, hi ha alguna mena de feedback per part dels usuaris respecte a la campanya.
0: Farà un parell de dies, sí que és cert que vaig veure un feedback, i la veritat que està molt interessant, no? Aquestes 3 preguntes, i el per què i com ho he de fer.
1: És a dir, que vas veure que sí, que la gent allò ho rebia allò amb interès, amb ganes.
0: Va haver-hi molt bona rebuda, la veritat que està venint molt bona rebuda. Llavors, també per comunicació, per xarxes, està arribant a tothom i la veritat que estem molt contents.
1: De fet, des de l'hospital, si no vaig errada, sempre hi ha com un qüestionari de satisfacció. Crec que gairebé a tots els centres sanitaris. No sé si implementareu també alguna qüestió respecte, no, a aquesta campanya i si troba a la ciutadania que ha millorat aquesta atenció. No fa, crec que aquesta setmana o la setmana passada, no, sortien dades de... sobretot de les persones ingressades que feien una valoració molt positiva en general als hospitals públics de Catalunya. No sé si en el vostre cas també el grau de satisfacció, si esteu contents per la nota que us posen els usuaris i usuàries.
0: Sí que estem contents amb la millora cada vegada més i sobretot amb els qüestionaris. La intenció és poder saber el que els hi preocupa i el que podem millorar. Per això es fan.
1: Aleixo Olgado, com dèiem, forma part d'aquest grup d'atenció centrada en la persona. Esteu treballant en la implementació de tota aquesta atenció que rep l'usuari o usuària. No sé si queda molt allò per anar implementant. Si penses allò, Aleix, escolta'm, crec que anem a la bona línia, m'imagino que no teniu aquesta confiança, però no sé si penseu, escolta'm, és que encara hi ha coses a fer.
0: Anem en bona línia i cada vegada tenim més projectes en ment i estem segurs que els anirem implementant a poc i estan tenint molt bona rebuda per tothom i estem molt contents.
1: Teniu una finestra oberta perquè sigui la ciutadania qui també s'adreci a vosaltres i us digui, escolta'm, està molt bé el que esteu fent, però jo trobo a faltar...
0: Estem en procés de poder-ho posar. Estem en procés d'aquesta manera, per poder-ho posar.
1: Ho dic jo perquè vosaltres teniu, no? Doncs en el vostre dia a dia us adoneu, no, d'aquestes coses que es poden millorar, però clar, els propis usuaris també igual podrien allò de dir, escolta'm, això que feu està molt bé, però també, és a dir, que és una possibilitat que en un futur us plantegeu allò que hi hagi aquesta...
0: Sobre el que em comentes, fa poc hem començat a implantar amb els professionals, no? El que podríem millorar, no? Potser espais o similars. Llavors, a poc, la idea és poder obrir-ho a tothom que pugui donar suggerències. També amb els qüestionaris també és bona motivació per poder-ho posar.
1: Aleix, ets coneixedor, si a la resta del que és el territori a Catalunya en global, no? En general, la sanitat s'està encaminant en això, en tenir sobretot molt present l'atenció a la persona, no? Com a mètode de treball, allò que tu deies, que m'ha semblat així com molt visual, allò de dir, no és el senyor que té tal cosa, bueno, sinó que és el Joan, el Pep o el Manel, no? No sé si és una tendència.
0: Penso que cada vegada sí que som més conscients i a poc es va millorant en tot aquest aspecte.
1: Doncs Aleix Olgado, com dèiem, part d'aquest grup d'atenció centrada a la persona que tenim a la Fundació Sanitària Mollet. Ja sabeu que és una porta oberta l'atenció a la ciutadania que té la Fundació i que, doncs, si teniu allò algun dubte, alguna qüestió, també us podeu adreçar amb ells perquè ho tinguin en compte en aquestes campanyes que estan fent per tal de que tots ens sentim allò millor atesos i també d'una forma molt... doncs això, sobretot en l'àmbit comunicatiu, no? Que és el que ens estava posant l'accent l'Aleix. De vegades no és allò únicament que fem, sinó com ho comuniquem. I això, doncs, el llenguatge és molt important i les maneres de fer-ho. Aleix, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins una altra ocasió aquí en el Fem Salut.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. A aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
2: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona-El Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNI i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets. O sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir. Nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre... més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge. 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp en direcció a Amposta hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2 entre Maçanet de la Selva i Tordera en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit, hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys a l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: I els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
0: I hem de parlar de dades, és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
1: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
0: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una Sant Cugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
1: Ens ho explica des de Cugat Media Pau Vázquez.
9: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
10: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
9: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
1: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
11: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents, una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
12: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
11: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
0: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exhaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
1: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
13: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
14: Bé, nosaltres, d'entrada, procurem ser molt, molt escrupulosos i molt, molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
13: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
0: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
1: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
15: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, clàssics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
16: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
15: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
0: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
1: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
17: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la Canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i com convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
18: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Llavors, obert-te les portes a tothom que estigui creant.
17: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'Eclipsi.
0: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar el nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
0: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
1: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Julia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club baugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que els ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
0: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
1: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
0: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
1: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
21: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea. Però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
0: I també escoltem a Berta Pujadas, jugadora precisament del Badalona Women.
22: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar, pues, tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar. I al final, bueno, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
0: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la Segona Divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin, aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennar Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bennett, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
3: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
2: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
0: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
1: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
4: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinc a aprofitar l'oportunitat.
1: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
23: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i, bueno, preparar la temporada el millor possible. Sí, però, bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i, bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
1: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la Segona Federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
24: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
1: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
25: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer i crec que si tot remen cap a la mateixa direcció els resultats tard o d'hora arribaran.
1: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
0: I a banda de l'Històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 9:15, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Us imagineu que un violí parlés? I us imagineu que digués coses tan divertides com que vol esquiar? Doncs escolteu el proper poema i segur que us divertirà saber el que un violí pot desitjar. Estem a la Biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, on l'Héctor Juárez ens ha convidat a sentir una de les poesies més divertides de tot el món dels poemes. Violí, escrit pel gran poeta i amic Miquel Desclot. Hola, Héctor.
4: Hola.
3: Quin poema més divertit, et felicitem.
4: Gràcies.
3: Una cosa, saps tocar el violí?
4: No.
3: Una altra cosa, saps esquiar?
4: Sí.
3: I una cosa més, t'agrada la poesia?
4: Sí.
3: Ens pots dir com es diu aquest poema que has escollit?
4: Violí.
3: I ens pots dir qui l'ha escrit?
4: Miquel Desclot.
3: Doncs, què et sembla si comencem?
4: Vale.
3: Avui llegim un poema ple de música i de gunyí, gunyí, gunyí. Violí, del poeta Miquel Desclot. A mi no em ve d'aquí tocar demà o ahir. Jo sóc un violí que sona per casí en si.
4: Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Aquest que em grata així es creu un serafí, però és un assassí que em fa per treure un mi sofrir.
4: Guanyi, guanyi, guanyi, deixeu-me anar a dormir o beure un got de vi. Tinc mandra i tot de dir que això no fa per mi ni un bri. Guanyi, guanyi, guanyi, de vespre o de matí. El que m'agrada a mi, en lloc de tan guanyi, és practicar l'esquí marí. Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Moltíssimes gràcies, Héctor. Ens hem divertit molt amb aquest poema tan musical. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu!
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
5: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
7: Bon dia, Adrià.
5: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
5: I hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
7: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores, que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
5: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
5: I en successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
5: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
5: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
7: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
9: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
10: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto del DNI, pero lo único, ningún tipo de control. O sea, que muy bien. Solo ha sido allí, un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
11: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
5: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de 500 de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
12: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets. O sigui, gent que no concilia, gent que és el que ha dit. Nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre... més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
7: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
5: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenant la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
7: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
5: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
7: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. El servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
5: I paral·lelament, en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
7: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
5: Precisament, moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió en direcció a Amposta entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
7: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
5: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
13: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
14: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
13: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
15: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
13: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.

0: director del Departament de Fets Punibles ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, dos van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
1: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost quatre homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
0: Els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els quatre individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, dos dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres dos actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
1: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
0: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
1: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
0: Des de Cugat Media ens ho explica Pau Vázquez.
2: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
3: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
2: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
1: I avui, dia 8 d'agost, estem a un mes de l'inici de curs. I a Girona, l'escola Montessori Palau ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
0: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge des d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
4: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents, una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
5: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
4: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
1: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou

0: treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils, més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: Bé, nosaltres d'entrada procurem ser molt, molt escrupulosos i molt, molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Daussà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Daussà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
3: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre, un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
5: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
4: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
3: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
6: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la Canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i com convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
7: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Llavors, obert les portes a tothom que estigui creant.
6: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'Eclipsi.
3: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
3: Les 2:49, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
3: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar A partir de les 9, un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea diumenge vinent dia 16, en el lloc del que s'ha suspès a Tanger del dia anterior.
3: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario, a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
0: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
3: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
0: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
3: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
0: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
10: Seguim amb la mateixa intenció, en pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
3: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin, aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar, i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennaro Fornés, que va trobar el camí de la igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bannat. David López, en els gironins, va ser expulsat, i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
12: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
11: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
3: I hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a 2 temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
0: Escoltem Joaquim Prado, director esportiu del club lleidatà.
13: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años. Tras su paso la temporada pasada por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup. Y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
3: I al torneig històrics de futbol català, avui es disputen les semifinals a les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
0: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. L'escoltem d'una banda, Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
14: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació, i vinc a aprofitar l'oportunitat.
0: I per part del Sant Andreu escoltem Jaume Tobar.
15: Molt content de poder participar en aquest torneig tan, tan maco i, bueno, per preparar la temporada el millor possible. Sí, però, bueno, ara l'important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i, bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
0: Abans del derbi, però, arribarà l'enfrontament entre dos dels equips més potents aquesta temporada, que just comença a la tercera federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem, per una banda, Eric Iglesias, davanter del Badalona.
16: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
0: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig històric, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escolten, com diem, Boris Garros.
17: Crec que xulo, al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer i crec que si tot remem cap a la mateixa direcció els resultats tard o d'hora arribaran.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
18: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
19: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
20: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
21: ¿A que sí?
20: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
19: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
22: Esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
19: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
23: Impacto inminente!
19: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
24: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
25: ¿Cuánto tiempo?
26: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
19: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció, sobreviure.
27: ¡Tiburón!
28: Todo va a salir bien.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Hola, molt bona tarda a tothom. Com cada dimecres i des de fa 25 anys, el Barreres Fora torna a estar amb vosaltres, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. I avui ens ho dirà en Jaume Girbau. Qui som? Qui som, Jaume?
2: Doncs molt bona tarda. Per una banda, Jaume Girbau, jo mateix. Josep Roca, bona tarda.
1: Moltes gràcies, bona tarda.
2: I avui excusem a la Cristina Sandoval, Guillermo Legua i a l'Àngela Fàbric no poden estar amb nosaltres, però a l'altra banda del vidre tenim el nostre tècnic Ivan Núñez.

0: Molt bé, doncs ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar el Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui és Temores Discapacitados Guions Familiares. I, per cert, la redifusió la teniu el diumenge de 13 a 14 hores. Què més, Jaume?
1: També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Pantiquet, carrer Can Flaquer 25, de Mollet Vallès, els dimarts de 17 a 20 hores. O també ens podeu trucar al telèfon 93 570 35 25 93 570 3525. Ens deixeu l'encàrrec i us atendrem amb molt de gust.
0: Benvinguts a casa vostra, companys.
2: Escoltes Barreres Fora.

Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: El racó dels animals. Un programa de la Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Antoni Gomila, de Manacor, de Mallorca, ens recitarà un text de Papaseit titulat Pla i Sagarra parlen de Papaseit.
1: A les darreries, diu Josep Maria de Sagarra, en Salvat Papaseit anava a la seva llibreria fent un esforç suprem. Aleshores, l'aspecte patològic de la seva figura s'havia accentuat d'una manera alarmant. Tenia qualitat d'ombra i el seu optimisme i la seva fe contrastaven encara més aguts i més estridents que mai. Fins als darrers dies creia en la seva positiva curació i feia plans esperançadors. No sospitava que la crisi de la seva malaltia dugués un verí mortal. I quan ja no pogué parlar, quan s'ofegava materialment, encara aguantava amb les mans i amagava sota el coixí els manuscrits de la seva darrera obra. Josep Maria de Sagarra. Joan Salvat Papaseit nasqué a Barcelona el 16 de maig de 1894 i morí a l'agost del 1924. La seva poesia durà, doncs, 30 anys. 30 anys, una vida curtíssima, insignificant, però si podíem sospesar la temperatura, de vegades pueril, altres no tan pueril, que contingué, potser hauríem de creure que fou una vida intensament viscuda. Salvat fou tot el contrari d'un home mediocre, assegurat, badoc i fadament rialler. No fou un vegetatiu. Fou un home intens, apassionat, de temperatura permanent. La poesia autèntica exigeix una gran tensió. Salvat la tingué. Josep Pla.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
2: Bienvenido, Fantisige, Ràdio Mollet.
3: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans al personal. Avui és divendres 8 de maig, programa número 32 de la tercera temporada de Bartiqui, i aquest vespre tornarem als anys 90 del segle passat, una època amb música excepcional.

0: I ho fem parlant d'un grup que havia quedat una mica oblidat. Potser no sense raó, fa molts anys que la seva producció és poc freqüent i lluny de la qualitat que va tenir al començament de la seva carrera. Però, amics, els dos primers discos d'aquesta banda són dels millors discos de rock dels anys 90 i, mira, si em va bé, de bons discos de rock en aquella dècada. Un grup que avui dia fins i tot podria semblar un One Hit Wonder, lluny de la realitat. Un grup que fins i tot va ser finalista per guanyar un premi Oscar a la millor cançó. I encara amb això, n'hi ha molts que no els recorden ni són capaços de dir el seu nom. Però déu-n'hi-do, aquí a Cantiqui, déu-n'hi-do si ens en recordem d'ells, déu-n'hi-do si ens en recordem. De fet, no només nosaltres. Sorprenentment, aquest any 2026, la cadena HBO ha publicat un documental sobre aquest grup, un documental de títol Have You Seen Me Lately? I és que el grup a qui dedicarem l'episodi aquest vespre, al Bartiqui de Ràdio Mollet, són els Canting Crows. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mireu, estic segur que si baixem ara aquí a baix al bar dels colors i fem una enquesta, preguntem a qualsevol persona, posem qualsevol persona més gran de 30 anys sobre què coneixen o què recorden dels Counting Crows, la majoria de les respostes seran res. Si fem una altra prova, i sense mencionar el nom del grup, els hi fem sonar la cançó Mr. Jones, segurament hi haurà força gent que reconegui la cançó, però si aleshores demanem qui l'interpreta, tornarem a tenir poc èxit. I és que els Counting Crows semblen endinsats, enfonsats, en un període molt concret, el de la primera meitat dels anys 90, amb tres dècades caient-los a sobre. Però és que la memòria del pop és curta. El disc de debut dels Counting Crows, August and Everything After, un disc de 1993, va arribar a vendre a la seva època, només als Estats Units, més de 7 milions de còpies. És clar que vendre còpies no significa ser qualitat, però sí popularitat, que és el que estàvem parlant ara mateix. Segons diferents estaments de la indústria musical, uns 7 milions de còpies venudes equivaldrien a uns 10.000 milions de reproduccions a Spotify o a YouTube. És a dir, el que van aconseguir els Counting Crows són xifres comparables a artistes actuals com Harry Styles o Karol G. Crec que és important tenir una mica de perspectiva. I parlant de perspectiva, si ara ja parlo des d'una perspectiva més personal, us puc dir que els dos primers discos de Counting Crows signifiquen molt per mi i em faig creus com un grup que va ser capaç de parir aquests dos treballs entre 1993 i 1996 va ser incapaç de mantenir-se qualitativament parlant. Sí, hi van haver més discos, el 99 i després en endavant, fins a 5 discos més, que en realitat no són tants si comptem els 33 anys que ens separen des d'aquell disc de debut. Ja veurem per què. El cas és que això dona més valor al que han aconseguit grups com els Foo Fighters, com Pearl Jam o com els ja desapareguts REM, que van ser capaços de mantenir, jo diria que un nivell bastant raonable a través de 3 dècades de carrera. I alhora subratlla una situació que no deixa de ser habitual a la música. Què fa un músic que aconsegueix un cim a la seva carrera, però que passats uns anys és incapaç d'apropar-se en allò que va fer quan tenia 25-30 anys? No és una qüestió de diners, que ja us ho dic, els Counting Crows, a finals dels 90 segurament ja no necessitaven treballar més per poder pagar la hipoteca. És una qüestió més aviat artística. Però tota història té un començament, i aquesta començava amb un xa-la-la.

Evidentment, Mr. Jones, tot un himne. I els Counting Crows, una banda que no havia de durar a principis dels 90. Res, en l'Adam Duritz, el cantant, compositor i líder espiritual del grup, que feia pensar en el paper d'estrella del rock. Ell, juntament amb el guitarrista David Bryson, comença tocant en petit format, gairebé com un exercici de supervivència creativa. Les cançons que fan són llargues, literàries, plenes de personatges insegurs, lluny del rock immediat que estava dominant les ràdios aleshores. El grup es forma sense un full de ruta clar, amb una sensació constant de provisionalitat, però aquestes cançons, estranyament, connecten. És San Francisco el 1991 i aquests primigenis Counting Crows de duo passen a grup i comencen a repartir casets amb una maqueta llarguíssima, moltes cançons que fotien en aquest caset, i una d'aquestes casets cau a mans de Gary Gersh. Qui era Gary Gersh? Gary Gersh era de la companyia Geffen Records, amb qui acabaran signant un contracte al 1992. Per recordar-nos, en Geffen Records era una referència aleshores. Tenien a Nirvana, naturalment, però també tenien a Guns N' Roses, tenien a Sonic Youth, tenien els Stone Roses o tenien els Aerosmith. És curiós com un grup que bevia dels Rem molt, però també bevia de gent com Van Morrison, de sobte es converteix en allò que tothom veu com una oportunitat de mercat. Com a curiositat, el món va descobrir Counting Crows el 1992, abans del disc, abans d'aquell debut, a la cerimònia d'introducció del Van Morrison al Rock and Roll Hall of Fame. En Van Morrison, que és un tio esquerp i poc interessat en aquestes històries, va renunciar a passar per allà. I algú va tenir l'ocurrència de convidar els Counting Crows. Ja us dic, abans no haguessin publicat cap disc, que van fer un parell de versions de Van Morrison en aquella cerimònia del Rock and Roll Hall of Fame. És clar que fitxar per una discogràfica tan potent i influent en la indústria com Geffen doncs tenia aquests avantatges. I aleshores el món va descobrir un tio com l'Adam Duritz. Aquest Adam Duritz, que amb les seves rastes i els seus outfits, que d'alguna manera simbolitzava estèticament els anys 90. Les rastes de l'Adam Duritz van ser icòniques i molt importants pel grup, per superficial que això pugui sonar. I per fi surt el disc, el disc August and Everything After, el 1993. En realitat, Mr. Jones no va ser la primera elecció de Geffen com a single de debut. Quan els Counting Crows van acabar el disc, Geffen Records preferia llançar Rain King i potser en menor mesura també van considerar Round Here com a primer single. La discogràfica doncs veia aquesta Mr. Jones com una peça massa lleugera i potencialment mal interpretada, com una celebració superficial de la fama. I és que Mr. Jones doncs parla sobretot del desig de reconeixement, de fama i de la sensació d'invisibilitat que poden sentir els músics abans de no triomfar. La cançó juga amb aquesta dualitat entre el somni i la realitat. Voler ser algú important als ulls dels altres mentre es manté la por de perdre la identitat pròpia. Mr. Jones és una reflexió agredolça sobre l'ambició, l'ego i la necessitat humana, si vols, de sentir-se vist. I veurem com aquesta lletra adquirirà un significat propi en els propers mesos que van sorgir després de la seva publicació. Però seguim escoltant un altre tema d'aquest disc de debut. Això és Omaha.

I molt aviat el grup arribaria a tenir aquella fama que mai no havien pensat que tindrien. Sí, a Mr. Jones cantaven sobre que volien ser grans estrelles. Només en uns mesos ja ho eren. Van passar de tocar locals petits a fer grans espais, gires mundials i tot el tinglado que això representa. El vertigen de convertir-se en uns mesos, de ser uns desconeguts a aparèixer a portades de revistes o a pòsters. Res que no hagi passat a molta gent, segurament continua passant, però no per ser, diguem-ne que normal, no deixa de ser una situació que pot resultar un xoc per qualsevol persona. El segon single del disc, d'aquest August and Everything After, va ser la cançó Round Here, un tema més lent, més hipnòtic i amb una temàtica molt, molt i molt alineada amb la música alternativa, amb el grunge i tot allò. Round Here parla de sentir-se fora de lloc, de créixer en un entorn petit o limitador i de no encaixar ni amb els altres ni amb tu mateix. No seria una cançó argumental, no explica una història, sinó més aviat és impressionista en el sentit que va desgranant records, sensacions, però hi ha imatges molt explícites, com per exemple quan la Dame d'Urich canta allò de "Then she looks up at the building and says she's thinking of jumping, she says she's tired of life, she must be tired of something." És a dir, llavors mira cap amunt l'edifici i diu que està pensant en saltar, diu que està cansada de la vida, deu estar cansada d'alguna cosa. Parlar d'estar cansat de la vida en un single publicat el maig de 1994, quan no feia ni un mes que s'havia descobert el cos sense vida d'en Kurt Cobain, era prou explícit. I tot i que naturalment aquella cançó s'havia compost anys enrere, de fet, venia de 1989, doncs va adquirir un cert significat. Però, amics i amigues, quina cançó més meravellosa era aquesta Round Here.

A mitjans dels anys 90, acabada la gira del disc August and Everything After, Adam Duritz va fer una mena d'exili a Los Angeles, que havia de ser un lloc prou gran i poblat de celebrities on ell pogués passar més desapercebut. Quan l'Adam Duritz va arribar a Los Angeles, no va ser com ho fan els somiadors, amb una maleta buida i el sol als ulls. Ell va arribar cansat, va arribar amb, diguem-ne, amb ressaca emocional. Era 1994, els Counting Crows acabaven de passar de tocar en bars petits a omplir pavellons esportius. I ell sentia que aquella beguda tan dolça anomenada fama li anava cremant la gola. Los Angeles era una ciutat estranya per amagar-s'hi, però funcionava. A diferència de San Francisco o de Berkeley, per ser més concrets, d'on eren originaris, a Los Angeles ningú no t'estava mirant del tot. Tot brillava massa perquè algú brillés més que la resta, i a més el que els dic, sempre hi trobarien alguna persona més famosa que ells, i la gent està més acostumada a coincidir amb aquest o amb aquest altre en un restaurant o en una botiga de roba. I al centre d'aquella, diguem-ne, capa nombra lluminosa, hi havia el Viper Room. Viper Room, obert al 1993 a la zona de West Hollywood, no era només un club. Era una mena d'illa plena de gent famosa que no volia ser-ho durant unes hores. I en aquell context, doncs, en aquell lloc, podien passar més o menys desapercebuts. Aleshores, el propietari d'aquest club, d'aquest Viper Room, era en Johnny Depp. Compte, en Johnny Depp, de mitjans dels 90. Aleshores, era un tio que la seva sola presència en pantalla en aquells moments era garantia de qualitat. I era el tio més guai de l'escena. El local, el Viper Room, barrejava rock, actors, poetes, músics, mala sort i bones històries. Era com el bar Tiki, però sense palmeres, però amb el mateix pacte implícit. A dins, el món exterior no hi compta. Jo vaig estar al Viper Room fa uns anys. Encara existia. Jo no sé si existeix encara, però jo diria que potser sí, potser ha canviat de propietat. En fi, fa uns anys jo vaig estar, encara existia, allà al Sunset Boulevard, molt a prop de locals mítics com el Whisky a Go-Go i el Rainbow. Era un lloc molt més petit del que podríem imaginar quan llegim històries sobre ell. Suposo que això, doncs, passa sovint, allò de me l'imaginava més gran. Però encara el Viper Room encara mantenia l'aura, diguem-ho així. Aquell any 1994, a la Viper Room no va ser una fugida, va ser ancorar el vaixell. L'Adam Duritz havia viscut durant la seva infantesa i joventut a diferents llocs, i un d'ells, doncs, va ser Baltimore, ciutat a qui li va dedicar un tema molt commovedor, i serà el darrer que posarem del disc August and Everything After. Això és Raining in Baltimore.

Aquella etapa dels Counting Crows entre 1994 i 1995, aquell exili de l'Adam Duritz, es va filtrar a les cançons del que seria el segon disc del grup, de títol Recovering the Satellites. Lletres escrites com notes en un tovalló, pensaments dits a mitja veu, com confessions fetes a la barra. Fer un segon disc és sempre complicat, quan el teu primer disc és tan exageradament bo com va ser aquest August and Everything After. Tots ho hem vist. Tens una banda i portes uns anys preparant aquell primer disc, que és el millor de les múltiples maquetes que has fet, que has provat les cançons en directe moltes vegades i les has polit, saps com millorar-les, i de sobte has de fer una cosa a l'alçada, però ara només uns mesos. Molts han passat per aquí, en segons discos que no van arribar a les expectatives d'aquell primer. Els Pink Doctors, per exemple, una banda dels 90 també prou oblidada. Els Stone Temple Pilots. No havien d'anar massa lluny en el temps, en aquells anys 90, per trobar exemples de bandes que en el segon disc doncs es van estrellar. I aquest segon disc dels Counting Crows, doncs per sorpresa de molts, no pateix aquesta situació. Ja us dic, du per títol Recovering the Satellites i s'acaba publicant l'any 1996. I el primer que podem advertir d'aquest Recovering the Satellites és una sonoritat més rockera, més elèctrica. Incorporen un altre guitarrista i les guitarres sonen per davant de tot. El productor del disc és en Gil Norton, qui havia treballat amb els Pixies a discos com Doolittle, per exemple. Se'ls va acusar de ser els Counting Crows pretensiosos amb aquest disc, però personalment jo crec que aquest Recovering the Satellites és tan bo o fins i tot millor que el disc de debut. Aquest segon treball dels Counting Crows va tenir una recepció molt més, diguem-ne que ambivalent, que el debut. Comercialment va funcionar bé, va entrar alt a les llistes i també va vendre milions, però la percepció pública va ser de decepció. Molta gent esperava una continuació directa de l'August and Everything After. Cançons càlides, narratives clares, un altre Mr. Jones. En lloc d'això, es van trobar amb un disc molt més fosc i amb tendències de les lletres amb més tensió i una certa paranoia. Estilísticament, ja ho he dit, Recovering the Satellites és més rock, és menys folk, amb guitarres elèctriques més aspres i una producció més rígida. Les lletres de l'Adam Duritz abandonen aquesta observació externa i entren en un terreny més autobiogràfic, potser fins i tot incòmode. Parlen de la fama sobtada, de la pèrdua de l'anonimat, de la dissociació, de la pressió d'haver de ser algú. És un disc escrit després de l'èxit, no abans, i això es nota amb un to més de defensa. Angels of the Silences va ser el primer single de Recovering the Satellites i és una declaració d'intencions clara. Els Counting Crows no volien repetir el debut. Com a single va sorprendre, no era immediat ni era amable, però definia perfectament l'estat mental del que seria tot el disc. Segurament els fans de Mr. Jones es van sentir decepcionats, però els fans del rock alternatiu definitivament ho vam rebre amb els braços oberts, com una aproximació amb allò que ens agradava. Jo ho relaciono una miqueta amb el salt cap al guitarreo elèctric que van fer els REM amb el disc Monster després d'haver fet aquell Automatic for the People. Amb el temps, Angels of the Silences s'ha llegit com una de les millors cançons de l'Adam Duritz sobre aquesta temàtica de la identitat, de posar-se una miqueta paranoic, de la supervivència emocional, i bé, sona així de bé.

Als anys 90, l'Adam Duritz i veieu que tot gira voltant seu perquè Counting Crows és Adam Duritz i Adam Duritz és Counting Crows. En definitiva, el cantant va passar en qüestió de mesos a ser un compositor introspectiu del circuit alternatiu a convertir-se en una celebrity reconeixible. L'èxit d'aquest August and Everything After, el primer disc, va situar a Counting Crows al centre del pop-rock nord-americà, però també va convertir Duritz en les seves rastes, la seva vulnerabilitat pública i també el seu cos amb tendència a engreixar, doncs allunyat dels cànons, doncs el va convertir en un personatge fàcil de jutjar. No només per la música, sinó per amb qui sortia i per com era. Mireu, a mitjan de la dècada, l'Adam Duritz va començar a aparèixer a les revistes del cor arran dels seus romanços amb actrius molt famoses, especialment les dues protagonistes de la sèrie Friends, la Jennifer Aniston i la Courtney Cox. L'Adam Duritz primer va sortir breument amb la Jennifer Aniston tot just quan Friends acabava de debutar en pantalla als Estats Units el 1994, i bé, encara la sèrie no era el fenomen global que acabaria sent i la Jennifer Aniston no era la grandíssima estrella mundial que acabaria sent, però bé, el propi cantant va confessar que ell mai no havia vist Friends quan va començar a sortir amb la Jennifer Aniston. Però és que poc després, el 1996, va iniciar una relació bastant més llarga amb la Courtney Cox, l'altra protagonista de Friends. Una Courtney Cox que fins i tot va aparèixer al videoclip del tema A Long December. Bé, aquesta relació amb la Courtney Cox principalment el va situar definitivament dins el nucli dur de la cultura de les celebrities de l'època. És important entendre què significava Friends als 90. Era la sèrie central de la televisió nord-americana. Era un producte que definia estil, relacions i fama. I bé, sortir amb una de les seves estrelles doncs implicava entrar en un nivell d'exposició mediàtica que a un músic alternatiu li podia resultar, diguem-ne que complicat. L'Adam Duritz no era tampoc una figura il·lustre, ni era un guapo a l'ús. I per si fos poc, projectava una certa fragilitat i això xocava amb l'imaginari associat doncs a qui podia ser la parella d'una actriu com la Courtney Cox. Les crítiques no van trigar a arribar. Part de la premsa del cor local i part del públic, fins i tot, qüestionaven explícitament com algú gordo, trist i poc glamurós podia ser la parella d'una estrella televisiva considerada com un ideal de bellesa. A mitjans dels 90 aquest tipus de comentaris era habitual i es deia amb lleugeresa. L'Adam Duritz es va convertir així en un exemple clar de com, diguem-ne que com el rock alternatiu xocava amb els valors estètics del mainstream televisiu. Vamos, que el cantant va, diguem-ne que, exiliar-se a Hollywood, amb el Viper Room i tot plegat per escapar de ser una figura mediàtica i per les seves relacions sentimentals va acabar al centre de l'exposició mediàtica, amb una pirueta de paradoxa que ningú no s'esperava al 1994. Anys després, el mateix Adam Duritz explicaria que ja aquella etapa va ser confusa i emocionalment difícil. No perquè sortís amb actrius famoses, sinó perquè la mirada pública li va imposar doncs, una mena d'identitat que no havia escollit. Als 90, l'Adam Duritz no només va escriure cançons sobre la fama, la va patir com un cos estrany just en el moment en què el que era alternatiu deixava de ser-ho. Sentim ara la cançó amb la que s'obre el disc Recovering the Satellites, una cançó que du per títol Catapult, on Adam Duritz utilitza la idea de la catapulta com una metàfora de sentir-se a punt de sortir disparat sense control, anticipant la inestabilitat que després marcarà molta de la seva obra.

Ara posarem la que podria ser la meva cançó favorita del grup, de títol Have You Seen Me Lately? Potser sí, potser no, però abans hem de tornar a parlar de Mr. Jones. Mireu, quan parlem de Mr. Jones, sovint ens quedem amb el seu, diguem-ne que amb el seu aire despreocupat, amb el fet que és una cançó corejable, gairebé optimista. Però si mirem el que explica Adam Buritz, queda clar que no és una fantasia abstracta. Hi havia un Mr. Jones real. Hi havia una conversa real entre músics que encara no eren ningú. Amb gent jove, amb... doncs això, amb... ja ho he dit abans, amb ressaca emocional, parlant de com seria la vida quan tot anés bé, quan els coneguessin, quan deixessin de passar desapercebuts. La cançó està basada en el Marty Jones, que era l'antic baixista de la banda anterior que tenia l'Adam Buritz, una banda que duia per nom de High Malayans. I també amb el Kenny Dale Johnson, que va passar a ser bateria de la banda de Chris Isaak, del Silvertone. Bé, la història que s'explica sovint sobre la cançó és que va ser escrita arran d'una nit a San Francisco, quan el Marty i l'Adam van anar a veure el pare del Marty, en David, que era guitarrista de flamenc. Això és una part que s'explica també a la cançó, parlar de com van a veure en un lloc que estan tocant i hi ha una ballarina de flamenc, tot una miqueta lligat amb això. En fi, Mr. Jones és això, és el desig de ser vist. No de ser ric, ni de ser famós amb abstracte, sinó de sentir, bueno, de sentir que importes. La cançó neix, doncs això que us dic, abans de l'èxit, quan la fama encara sembla una idea... bé, una idea potser innocent, sense conseqüències. Quan ser una estrella del rock és només una promesa de que ho arreglarà tot. És el moment en què penses, bé, quan surti el disc, quan triomfem, tot això canviarà. I el gir interessant és que canvia, però no com imaginaves. I aquí és on entra la cançó Have You Seen Me Lately, que funciona gairebé com una resposta involuntària a Mr. Jones. No perquè l'Adam Duritz renegui de la primera cançó de Mr. Jones, sinó perquè ara parla des de l'altra banda. Ja no vol que el vegin tant. Ara pregunta si algú encara sap amb on és i com és. Ja no està assegut imaginant la fama i viu a dins i potser no li agrada tant. Si Mr. Jones és més aviat ingènua, Have You Seen Me Lately és més aviat desconfiada. Si una està plena d'expectatives, l'altra és plena de fissures. La fama hi apareix doncs, com una força que fragmenta la identitat, que converteix la persona en personatge i que fa que fins i tot et sentis estrany dins la teva pròpia vida. I aquí és on les dues cançons juntes expliquen una història molt poc habitual al pop. Primer desitges exactament allò que després et descol·loca. Mr. Jones no és que sigui mentida, és que és incompleta, i Have You Seen Me Lately no és que sigui amarga, és conseqüent. El que fa l'Adam Duritz és provalent, no corregeix el seu passat, no ridiculitza el desig que tenia de ser famós, simplement admet que la fama no era la resposta i que un cop hi arribes t'has de fer una pregunta nova, molt més incòmoda, d'acord, ja em veuen, però jo on sóc? I això per un programa de ràdio és or pur. Dues cançons separades per 3 anys que juntes són un mateix relat, cara A i cara B del mateix son. I va sentim Have You Seen Me Lately?

La darrera cançó, la que tanca Recovering the Satellites, que escoltarem, és de fet no la tanca, hi ha una petita cançoneta després al final, però bé, per mi és la més important, diguem-ne. En fi, parlem de A Long December. A Long December, cançó que va ser publicada com a single a finals de 1996, que és una de les cançons més emblemàtiques del disc. És una cançó que musicalment és continguda, melancòlica, amb una estructura clàssica i una melodia que va avançant a poc a poc. La cançó parla del pas del temps, de finals de l'any, un final d'any difícil, però d'esperar que el futur sigui millor que aquest any. No és optimista en el sentit convencional, però sí esperançada d'una manera potser fràgil, però bé, en l'Adam Duritz no promet res, simplement afirma que creure ara que les coses poden millorar ja és en si mateix, doncs, una forma de resistència. Però dir apropiar Adam Duritz la va arribar a qualificar fins i tot com una mena de cançó de Nadal. El videoclip, que ja us he dit abans, protagonitza la Courtney Cox, doncs evidentment va tenir un paper clau amb la difusió del single. El fet de que la Courtney Cox fos, doncs, una gran estrella de Friends va portar el grup amb un públic televisiu més ampli, però també va reforçar la lectura de l'Adam Duritz com una figura del ecosistema de les celebrities, cosa que ell vivia amb ambivalència. De fet, bueno, hi ha referències vetllades però constants a la seva relació sentimental durant tot el disc. Les conseqüències més importants. A Long December es va convertir en el gran pont emocional entre el públic del primer disc i el to més fosc del segon. Segurament és una de les poques cançons que podia encaixar perfectament a l'August and Everything After. Amb els anys, la cançó ha superat el context del disc i potser sí s'ha convertit en una mena d'himne del període nadalenc, no de campanetes i nens nascuts, però sí una peça que reapareix cada cop que algú necessita creure, encara que sigui amb prudència, que el futur pot ser una mica millor que no pas el present.

Al final la cosa va de vendes. August and Everything After, el debut de 1993, va ser un èxit massiu, segurament inesperat. Ja us ho he comentat abans, va arribar a 7 vegades platí als Estats Units i va vendre a prop de 10 milions de còpies arreu del món, 7 d'elles als Estats Units. Era un debut omnipresent, amb singles de constant rotació a la ràdio i una connexió doncs, molt ampla amb el públic. El Recovering the Satellites, el seu segon disc de 1996, en canvi, tot i debutar bé a les llistes, va tenir vendes clarament inferiors. Aproximadament 2 milions de còpies als Estats Units i uns 4-5 milions arreu del món. No podem dir pas que no funcionés bé comercialment, però no va sostenir el mateix impuls ni la mateixa presència cultural. Evidentment, vendre 2 milions de còpies no és gens dolent. Segurament, però, col·locava el grup en una posició molt més realista pel que veritablement eren. El pelotazo del primer disc no era real. Al final de la dècada dels 90 ens trobem amb el tercer disc d'estudi de Counting Crows, disc que duia per títol This Desert Life, publicat el 1999 i sovint s'entén com el disc de reajustament doncs després del xoc emocional dels dos primers. Després del debut expansiu de August and Everything After i del to fosc i defensiu de Recovering the Satellites, aquest This Desert Life mostra un Adam Duritz més calmat però no menys introspectiu. Musicalment té una producció més oberta i un ús més clar del pop-rock d'adult que definiria bona part del so de finals als 90. En definitiva, no us enganyaré, havien perdut l'espurna. No dic que sigui un mal disc, però és una mica sobri, fins i tot avorridot per moments, i que bé, potser, només potser, podia ser una miqueta millor. Tot fa una certa sensació de cansament i de veure com reajustar-se al canvi de dècada i als canvis amb la música. Definitivament, el rock o el pop-rock de 1999 era molt diferent dels de principis de dècada. El tema Hanging Around va ser el primer single de This Desert Life i mostra una cara bastant diferent dels Counting Crows respecte als seus moments més foscos. La cançó és ràpida, és irònica, és molt més lleugera que bona part del material anterior del grup. Musicalment s'apropa fins i tot al power pop, potser, i al rock alternatiu, però sobretot més radiable de finals dels 90. És una peça pensada clarament per funcionar com a single i, de fet, va tenir força rotació a la ràdio nord-americana. Segurament per això va ser triada com a primer single. Potser explorar una mica aquest camí podria haver estat interessant i el van recuperar en algun moment, però la tendència general no era aquesta. Amb el temps, Hanging Around s'ha convertit en una peça molt habitual als directes del grup, precisament perquè connecta bé amb el públic i equilibra el repertori més introspectiu. Però ja us dic, em sembla una baixada en general de tot el disc. Però bé, encara té bons moments, eh? No dic que sigui un mal disc, dic que no era comparable amb el seu material anterior. Va, anem a sentir aquest Hanging Around.

El grup va tenir una actuació rellevant a l'edició de 1999 del Festival de Woodstock, que al final seria reconeguda pels seus greus problemes de violència i caos amb el públic, però que això no hauria de tapar que també va tenir concerts molt interessants. En fi, els Counting Crows encara tenien certa tirada a nivell popular, vull dir. El disc, aquest This Desert Life, va ser coproduït pel David Lowery, que és una figura molt important en el rock alternatiu dels 80 i també dels 90, amb grups com Camper Van Beethoven o com Cracker. Que jo digui que el disc baixa clarament el nivell no vol dir, doncs, això que encara no tingués tirada com a grup i com a producció musical. Les vendes, de fet, van ser força comparables amb les de Recovering the Satellites, sent aquest un disc molt millor, al meu parer. L'Adam Dury ha explicat diverses vegades que ell va deixar les drogues a mitjans dels anys 90, aproximadament després de l'esclat inicial de la fama dels Counting Crows, entre 1994 i 1996, coincidint, doncs, amb l'etapa posterior del August and Everything After, i tot va ser molt relacionat amb la seva salut mental. Ell, i aleshores encara no se sabia, no ho tenia molt clar, però ell patia, i pateix, un trastorn dissociatiu i episodis depressius diagnosticats. Sempre ha dit que les drogues empitjoraven la dissociació i el feien sentir més desconnectat de si mateix, i aquesta condició, aquesta malaltia, serà molt important pel futur del grup. Va, per tancar amb aquest disc, amb aquest This Is Our Life, punxarem la que seria la meva cançó favorita de l'LP, cançó que no va ser mai single, ni falta que feia. Això és All My Friends.

I ara ve la cara més, més trista de la història. A principis dels anys 2000, Adam Duritz va passar pel moment més delicat de la seva salut mental. I això va tenir, evidentment, conseqüències visibles, tant personalment com amb l'activitat dels Counting Crows. Com us he dit abans, ell pateix des de jove un trastorn dissociatiu, però ell mateix va explicat que pels vols dels anys entre 2000 i 2002 la seva situació es va agreujar. La combinació de la fama sostinguda durant gairebé una dècada de gires constants i de pressió creativa va fer que entrés en un estat en què se sentia cada cop més desconnectat de la realitat i de les persones. Ho ha descrit com viure amb la sensació que el món és una projecció, com si no fos del tot real. Cap al 2002, Counting Crows van cancel·lar i ajornar gires i l'activitat del grup es va alentir notablement. Oficialment es van mencionar problemes físics, però el mateix Adam Duritz ha reconegut que el factor clau era la seva incapacitat emocional per sostenir el ritme del grup en aquell moment. A diferència del que havia passat als anys 90, a inicis dels 2000, Adam Duritz comença a posar nom públicament a la seva malaltia i a acceptar que no es tractava d'un bloqueig creatiu, sinó d'un problema de salut. Aquest procés no és ràpid ni lineal, però estableix les bases per una relació més controlada amb la feina i amb les gires els anys següents. I en aquest context, a 2002, el grup publica el disc Hard Candy, que és probablement el disc on la malaltia de l'Adam Duritz influeix de manera més directa i visible tant en el to com en l'estructura i el contingut emocional. La seva condició no només retarda el disc, sinó que el condiciona doncs, creativament. Aquest Hard Candy és menys narratiu, és menys expansiu i, sobretot, és molt més dispers que els treballs anteriors. El primer single és American Girls, que fa tuf a mirar de repetir el que van fer en Hanging Around. American Girls és una cançó, un altre cop, quasi power pop, molt radiable, fins i tot lluminosa, però que no reflectia el to del disc.

Paradoxalment, el disc va contenir un altre tema que va tenir molta popularitat. Parlo de Big Yellow Taxi, que és una de les peces més conegudes, també més lleugeres, de Counting Crows, potser de les més reveladores del seu encaix amb el pop de finals dels 90. En realitat es tracta d'una versió, és una versió d'una cançó de la Joni Mitchell que va composar el 1970 i el grup la va publicar el 2002 com a un single d'aquest Hard Candy, però sobretot va ser impulsada pel seu ús a la banda sonora i crèdits finals de la pel·lícula Shrek. L'incorporació de la cantant Vanessa Carlton als cors de la cançó i afegeix un to encara més, segurament la paraula seria accessible, gairebé bé assolellat, que contrasta amb una part del material més introspectiu del grup. Ja veiem que aquí ara ens trobem amb un grup que combina moments d'introspecció i de foscor, potser amb moments doncs, com molt més pop per les FMs. A nivell de recepció, però, va ser un èxit comercial important, però potser era una concessió excessiva al mainstream, especialment venint doncs això d'un grup associat al que es deia a la introspecció i a la vulnerabilitat emocional. I si aquesta Big Yellow Taxi sonava massa, doncs això, massa mainstream, el següent moviment, també relacionat amb el cinema, encara ho va ser més. Si Big Yellow Taxi tancava la pel·lícula Shrek, Accidentally in Love és una de les cançons més lluminoses i accessibles de Counting Crows, publicada el 2004 com a la cançó principal de la pel·lícula Shrek 2. A diferència del to sovint melancòlic i introspectiu que caracteritzava sempre la producció de l'Adam Juritz, aquesta cançó, aquesta Accidentally in Love, abraça una alegria directa, gairebé impetuosa, i què us puc dir? A mi no m'agrada gens. La idea central de la cançó és l'enamorament inesperat, aquella sensació de que arriba sense avís i tot trenca qualsevol pla previ. Accidentally in Love també té un punt d'honestedat emocional molt, molt propi dels Counting Crows, però també, ja us dic, a mi em sembla impostat. Però sobretot, Accidentally in Love també és recordada per la seva candidatura als Premis Oscars. La cançó va ser nominada a l'Oscar a millor cançó original de l'any 2005, gràcies doncs, això, a la inclusió a la banda sonora de Shrek 2. Aquesta nominació va situar Counting Crows, i l'Adam Juritz en particular, en un terreny poc habitual per a una banda associada sobretot al rock alternatiu dels 90. La candidatura tenia un valor simbòlic important, clar. Reconeixia la capacitat del grup per escriure una cançó immediatament connectada amb el gran públic. Tot i l'impacte de la cançó, no va guanyar. Aquell any el premi va anar cap a la cançó A l'altre lado del río del Jorge Drexler, però amb el temps la nominació s'ha vist gairebé com un premi en si mateixa. Malgrat tot, a partir d'aquí, la producció del grup baixa en freqüència i també en qualitat, o dit d'una altra manera, després de dos discos fluixets. Personalment ja em vaig perdre interès en el grup. Trigarien 6 anys a treure un LP nou de títol Saturday Nights and Sunday Mornings 2008. Encara tenia alguna peça interessant, però ja us dic, amb el temps van tornar a una certa activitat amb gires menys enfocades a la nostàlgia, almenys per part del grup. S'hauria de veure si també va al públic, però ja us dic, són molt lluny del que eren. De tota manera, tancarem amb un dels darrers moments interessants dels Counting Crows. És el seu disc de 2008, la peça que l'obre, això és 1400

0: I amb aquest, diguem-ne, que darrer moment interessant dels Counting Crows plegarem per avui en un vespre en el que hem recordat un dels grups més interessants del rock dels anys 90 i que visiten algun festival de la Península Ibèrica aquest estiu per si teniu curiositat per saber com sonen avui dia en directe.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat-canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar-nos la tarda de divendres amb tots vosaltres. Aquest programa, ja sabeu, es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet o a la plataforma de podcast iVox. Ara sí, arriba l'hora de tancar la persiana i tancar el bartic. I salutacions a qui us parla, Carlos Molina i de Sergio Guardeño, al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, un espai on la música no s'explica des de la lluentor ni des del relat de l'èxit, sinó des del desgast, des del temps viscut, des del lloc on el rock deixa de ser una promesa i es converteix en una manera d'aguantar.

0: Aquí, en aquest programa, aquest espai, escoltem discos que no busquen agradar, sinó dir alguna cosa quan ja no queda gaire res a dir. A Blanc en Negre ens interessa la música quan ja no és una exhibició, quan ja no serveix per impressionar ningú, sinó quan es converteix en una conversa llarga amb un mateix, quan el so ordena el cansament i posa paraules a tot allò que pesa.
1: Blanc en Negre parteix d'aquesta idea. La música parla del seu context, però sobretot parla del cos de qui la fa, de qui l'escolta. Parla de resistència, de persistència, de moments en què tocar no és un gest artístic, sinó una necessitat vital. Per això, aquí a Blanc en Negre, no busquem discos perfectes, busquem discos que sonin a vida real, a trajectòries llargues, a camins que continuen encara, que no hi hagi cap promesa.
0: Avui parlarem de rock fet lluny del centre, lluny de la comoditat, lluny de l'actualitat entesa com a tendència. Parlarem de discos que sonen a carretera, a nits llargues, a converses que no busquen conclusions, sinó companyia.
1: Avui posarem en diàleg un disc clàssic, gravat en l'exili, enmig del caos i de la pèrdua de control, i un disc contemporani que recupera aquella mateixa actitud, sense nostàlgia.

Exile on Main Street no és un disc que s'entengui només escoltant-lo. Demana context perquè neix de l'excés, de la saturació i fins i tot del cansament. És el retrat d'una banda que ho té tot a nivell extern, però que internament està dispersa i exhausta. No vol explicar-se bé perquè la vida que descriu tampoc està ordenada.

És un disc que mira enrere cap a la música d'arrels nord-americana, però no des de l'homenatge net. Blues, country, gospel, tot apareix barrejat, brut, viscut. Quan tot trontolla, tornes a l'arrel per supervivència.

0: I el comparem, o el posem en diàleg, amb Rumors and Innuendo, un disc contemporani que no vol competir amb el present, sinó sonar honest, fidel a una manera d'entendre el rock com a ofici, com a comunitat. Un disc de la Southern River Band.
1: Recordem l'essència de Blanc i Negre. No comparem estils, comparem mirades cansades però persistents. Mirades que saben que el rock no sempre avança, però que pot aguantar.

0: Doncs sí, a principis dels 70, i ja entrant en el context més històric i estat mental dels Rolling Stones, The Rolling Stones són una de les bandes més grans del món. L'exili fiscal els obliga a marxar d'Anglaterra i instal·lar-se al sud de França. Aquest desplaçament també és mental. Perden el centre i perden una mica el control.
1: El lloc on graven no és un estudi, és una casa caòtica, nits llargues, drogues, gent entrant i sortint. Keith Richards està al límit, Mick Jagger intenta sostenir una estructura que es desfà. Aquesta fragilitat queda gravada i es reflecteix en el so del disc.
0: Exile on Main Street neix d'aquest ordre, o d'aquest desordre, més ben dit, no? No és un dispensat, és un disviscut, dens, ple i sense oxigen.
1: Aquest disc no té centre. Les veus s'enfonsen dins de la mescla, els instruments se superposen, tot passa al mateix nivell, com una conversa llarga on ningú lidera del tot. No hi ha herois i hi ha comunitat.

En definitiva, és el so d'una banda que ja no vol demostrar res, només continuar tocant junta. I continuar també és resistir. I abans d'entrar cançó per cançó, és important recordar que aquestes peces no funcionen com a singles aïllats, sinó com a fragments d'un mateix estat mental. Cada cançó és una mena de variació del mateix cansament, de la mateixa necessitat de continuar endavant, encara que no hi hagi un horitzó clar. Escoltar-les així ajuda a entendre per què els tempos, les lletres i les textures no busquen comoditat, sinó veritat. Rocks Off no introdueix el disc, li romp. Tot sona accelerat, excessiu, fragmentari, com si la cançó ja estigués començada abans de que nosaltres arribem a escoltar-la. La lletra no explica una història lineal, sinó que acumula imatges, sexe, excitació, confusió, una sensació constant d'anar passat de voltes. No hi ha ordre perquè no n'hi ha en la vida que es descriu, i aquí el missatge no és narratiu, és mental i gairebé físic.

0: Així hem començat el nostre Blanc en Negre, l'episodi d'avui, en el que els The Rolling Stones són els nostres protagonistes clàssics. Després d'escoltar aquesta cançó, el que ens queda és una sensació molt clara de desbordament. La cançó no jutja, és la primera cançó d'aquest disc, el que estem analitzant. No jutja perquè aquest excés ni el moralitza, senzillament, simplement l'esposa. I això la fa una cançó molt honesta, perquè ens col·loca fins dins el cap d'algú que ja no sap com frenar. Musicalment, tot sembla a punt de trencar-se, però no cau. I aquesta tensió permanent és clau per entendre l'esperit del disc.
1: Sí, un disc del que continuarem explicant més cosetes. Rip This Joint, que és el tema que escoltarem tot seguit, agafa aquesta energia i la converteix en moviment pur, aquesta energia de la que parlava fa uns instants l'Àngel. És una cançó de carretera, de trajectes acumulats, de ciutats que passen potser massa ràpid. Quedar-se quiet aquí sembla perillós. La lletra és gairebé una llista, una enumeració sense pausa, com si l'única sortida possible fos continuar avançant, tirant endavant. No hi ha reflexió, simplement hi ha impuls.

Després d'escoltar la cançó d'abans, aquí el rock deixava de ser un mite i es convertia en una necessitat física. És el cos el que mana, no el discurs. No hi ha temps per pensar ni per mirar enrere. La cançó ens donava la sensació de que algú necessita córrer, que tenia pressa, no per arribar enlloc, sinó per no quedar-se atrapat.

Tumble Dice, canvia lleugerament el focus, però no la mirada. Aquí el risc ja no és només físic, és emocional. Aquesta cançó parla de relacions inestables, de promeses que no s'acaben de complir i d'una manera de viure basada en l'absolut atzar. Abans d'escoltar-la, cal entendre-la com una metàfora vital molt clara. Els daus cauen, la sort decideix i tu acceptes les conseqüències, encara que sàpigues que pots arribar a perdre. Sí, i anem a continuar, perquè què ens diu també aquesta lletra de Tumble Dice? Potser, pensant-ho bé, és apostar sense garanties, no? No hi ha una voluntat de redempció, només d'acceptació, d'acceptar que potser no saps fer-ho d'una altra manera, però que igualment continues jugant. Aquesta honestedat sempre ha estat una de les grans fortaleses d'aquest disc, Exile on Main Street.

0: Si abans ens donava la sensació de córrer i d'anar de pressa, ara ens dona la sensació una mica de fer la canya, de tenir una petita pausa. Sweet Virginia obre un espai diferent dins del disc. No és una ruptura, és una pausa, musicalment baixa el ritme, però sobretot canvia la mirada. Aquí apareix la comunitat, la idea de compartir el pes, de no estar sol del tot. És una cançó que no promet solucions, però sí companyia. Aquí el disc en respira. Respira country, gospel, amb veus que semblen cantar-se les unes a les altres més que al públic. La lletra parla de caiguda, de tocar fons, però també de no viure sol. Compartir el cansament fa que sigui una mica més suportable.
1: I continuem amb l'anàlisi d'aquest Exile on Main Street, i ho fem amb el tema que tanca el disc. Shine a Light tanca el disc amb una pregària laica, no religiosa, sinó humana. Després de tot el caos i de tota la foscor, apareix la necessitat de cuidar, no de salvar, sinó d'acompanyar.

0: Shine a Light, una cançó que ens explicava que va de cuidar els altres, de no deixar-los caure, de no abandonar-los quan ja no són brillants. El disc no ofereix resolucions, però sí que aquest gest final de tendresa està present. I en un disc tan brut i tan dens, aquest gest és immens.
1: Sí, i com és costum en els nostres programes, doncs el que farem és explicar alguna curiositat. Alguna curiositat dels Rolling Stones, per exemple, una que ens porta el flamenc. Són grans fans del flamenc i van intentar sempre que un dels seus mites, que era en Camarón, pogués anar a alguna de les seves festes privades. No ho van aconseguir mai. No van aconseguir mai que hi anés. Aquesta és una de les...
0: Ens podíem haver convidat a nosaltres.
1: Sí, exacte. Nosaltres haguéssim anat encantadíssims, eh? Però bé, i després, les coses que també s'han parlat d'en Mick Jagger, de que sempre ha estat amb moltes noies conegudes, famoses, que si la Madonna, que si la Carla Bruni, no sé, Tina Turner, etc. El que sí és de destacar és que va tenir una ruptura amb la Marianne Faithfull, que el va deixar molt tocat amb ell. És a dir, al marge de les seves històries de faldilles, que això, bueno, no sé com se n'ha de dir ara, avui, al segle XXI, d'aquesta expressió història de faldilles, no sé ni si és políticament correcte dir-la, però és cert que la ruptura més, que més va marcar en Mick Jagger, almenys el que es diu i el que les informacions que ens tenen, va ser amb la Marianne Faithfull, no? Bé,
0: bueno, està clar que els Rollins són els Rollins, és la banda, no?
1: Sí, sí, de fet tenen un dels riffs de guitarra més senzills de la història i més típics, Satisfaction, no?
0: Sí,
1: I un dels logotips amb la llengua i els llavis més coneguts també de la història, possiblement, fins i tot jo m'atreviria a dir el millor logo d'un grup de rock, perquè clar, és extremadament conegut, no?
0: Sí, i la... De fet, la transició, el canvi, es demostra que el rock d'arrel no desapareix. Canvia de context, però manté una actitud.
1: I manté una actitud.
0: I aquí anem cap allà al disc contemporani.
1: Exacte. Rumors and Innuendo, que és el disc que us presentem avui, no vol sonar modern. No vol sonar res més que fidel. Rock de carretera, d'ofici i de comunitat. No hi ha ironia, hi ha persistència.
0: I les cançons claus d'aquest disc que el posem com a contrapunt al nostre clàssic, sí. Abans d'entrar a la cançó...
1: Sí, potser seria bo introduir-los en un conjunt coherent, no? No hi ha pics dramàtics ni grans girs en aquest disc, eh? Tot funciona per persistència, per acumulació, i és un disc que no vol impactar, vol durar, i això també condiciona la manera de com l'escoltem. Second Best obre el disc amb una idea molt poc habitual en el rock, acceptar que no ets el primer, no com una derrota amarga, sinó com una realitat assumida, com una declaració d'intenció és molt clara, perquè situa el disc molt lluny de l'heroisme i molt a prop de la vida quotidiana. Abans d'escoltar-la, simplement us volíem dir això, perquè s'ha d'entendre que aquí no hi ha una competició, hi ha una continuïtat.

0: Second Best. Després d'escoltar-la queda la sensació, una sensació de maduresa tranquil·la, d'acceptar no ser el millor, no com una renúncia, sinó com una manera de viure amb menys pressió. És un rock, sense èpica, però amb una dignitat molt clara.
1: Sí, de fet, The Southern River Band, que és el grup que us presentem avui com a contrapunt de Rolling Stones, són de Perth, dels suburbis de Perth, d'Austràlia. No és un grup excessivament conegut per aquí a les nostres contrades, sí, a Austràlia és conegut, i bé, és un grup del que avui us volíem presentar aquesta proposta, el disc del 2019, Rumor and Innuendo. Do You Miss Me, que és el tema que escoltarem tot seguit, introdueix un to més íntim, és una pregunta més directa, més incòmoda, com la que sovint sembla que no hagi de tenir una resposta, no? Abans d'escoltar-la, també hem de tenir en compte que cal entendre-la com una cançó sobre l'absència, però també sobre la necessitat de confirmar que has existit per algú.

0: Aquest tema ens deixa un regust molt humà. La por de no haver deixat en rastre, no com a mite, sinó com a persona. El rock aquí es despulla i es permet mostrar una fragilitat que sovint queda amagada darrere del volum.
1: Sí, i comentar-vos que des de Blanc en Negre simplement el que fem és una proposta de contrapunt, una proposta molt subjectiva del que són dos àlbums i quins són els contrapunts moderns en relació a aquell àlbum clàssic que presentem.

0: arroba@gmail.com.
1: Molt bé, molt bé. I res, simplement això, reiterar-vos aquesta circumstància que sempre volem deixar palesa, perquè simplement el que fem nosaltres és establir una opinió, i totes les opinions en aquest sentit sí que són vàlides. Gràcies.

0: avui el nostre programa, el nostre blanc negre, respira clàssic, tant el contemporani com el clàssic pròpiament dit, no? No fugir del moment baix, no dissimular-lo, és el que ens ve a transmetre una miqueta aquesta cançó. Acceptar la caiguda com a part del camí. Aquesta cançó no ofereix solucions, però sí reconeixement, i això també és en Registi.
1: Sí, When It Falls Apart, que és el que hem escoltat, és el moment més fosc del disc. Parla del punt en què tot s'ensorra i no queda res que aguanti. Where She Wants recupera una mirada narrativa. Parla de relacions viscudes i la lletra no jutja. Descriu-ho.

0: Possiblement aquesta sigui la cançó, el tema que amb més paràmetres aglutini dels Rolling Stones, sí. No? És una cançó que pretén no fugir del moment baix i la sensació també d'estar ocupant un lloc que no és el teu. Però per quedar-te igualment, és una mirada molt adulta sobre també que parla de relacions i lluny, molt lluny dels tòpics romàntics.
1: Sí, recordem això, que estem escoltant el disc Rumour and Innuendo, un disc de 2019 de la banda australiana The Southern River Band.

0: Cinderella, Cinderella tanca el disc amb ironia seca, revisa els mites romàntics sense cinisme i amb distància. Una cançó que recorda la música dels 80, amb molta energia, molta força i amb aquest so tan contundent.
1: Acceptar la realitat tal com és no implica rendir-se, implica deixar de mentir. És un final coherent, honest i molt fidel a l'esperit del disc.
0: I amb això hem tingut les connexions d'avui en dia, d'avui al nostre programa, de Rolling Stones i de Southern River Band. Dues èpoques, una mateixa actitud i el rock com a manera d'aguantar.

0: Si hem d'intentar quedar-nos amb una idea d'Exile on Main Street, potser no és la d'un gran disc, sinó la d'un disc necessari. Necessari per una banda que ja no podia continuar fent veure que tot estava sota control. Necessari perquè els Rolling Stones van acceptar, potser per primer cop, que el caos també podia ser un lloc des d'on crear. Aquest disc no busca claretat, no busca ordre, no busca agradar. Sona brut perquè la vida que retracta és bruta. Sona dens perquè el moment vital és dens i en lloc d'amagar-ho, ho exposa. Blues, country, gospel, rock and roll, tot hi conviu sense jerarquies, com conviuen les persones en una casa plena, cansades però encara juntes. Exile on Main Street no parla d'èxit, parla de resistir. No parla de futur, parla de continuïtat, de tocar quan ja no hi ha promesa, quan només queda l'ofici, el cos i la necessitat de no deixar caure els altres. I potser per això segueixen tan viu, perquè no explica un moment gloriós, explica un moment real.
1: Rumor and Innuendo dels The Southern River Band no és un disc que vulgui competir amb res. No vol demostrar que el rock encara pot ser rellevant, ni que pot sonar modern, ni que es pot reinventar. El que vol és molt més modest i alhora molt més difícil sonar honest. The Southern River Band no miren el passat amb nostàlgia, el miren amb naturalitat. Fan servir el llenguatge de rock d'arrel perquè és el que coneixen, perquè és el que els permet explicar-se sense màscares. Aquí no hi ha èpica, hi ha ofici, no hi ha promeses, hi ha continuïtat. És un disc que parla d'acceptar límits, de viure amb el que tens, de no ser el primer i de no ser el centre, però de seguir estant-hi. De tocar perquè és l'única manera que coneixes de donar sentit al temps que passa. I en aquesta acceptació hi ha una força molt concreta, la de no rendir-se sense fer soroll. Rumor and Innuendo no crida, aguanta. I en aquest aguantar connecta directament amb aquell exili emocional que ja cantaven els Stones dècades enrere.
0: I bé, el temps ens esgota. Arribem al punt i final. La música no sempre avança.
1: Però a vegades resisteix.
0: I això també és viure.
1: Això ha estat Blanc en Negre.
2: Blanc en Negre. Un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol viatgem fins al 2016 per redescobrir Dangerous Woman, el tercer disc d'estudi d'Ariana Grande. Un àlbum que va marcar un punt d'inflexió en la seva carrera i en la manera com el públic la percebia. Després dels seus primers grans èxits pop, la nostra artista d'avui deixava enrere part de la seva imatge més innocent per presentar-se amb una nova actitud més segura i sofisticada, sense perdre l'essència vocal que l'ha convertit en una de les grans veus del pop actual. Amb influències del pop, l'R&B, el soul i la música dance, Dangerous Woman combina grans himnes com Into You o Side to Side amb cançons més íntimes. Darrere d'aquest disc hi trobem un artista que començava a prendre el control de la seva identitat musical i artística, explorant nous sons i assumint riscos que acabarien consolidant el seu estil propi. Avui repassem l'àlbum cançó per cançó, descobrint les històries, les influències i els moments clau que s'amaguen darrere d'un dels discos pop més importants de la dècada passada.

Abans d'endinsar-nos en Dangerous Woman i començar a descobrir com són aquesta etapa de la seva carrera, fem un petit repàs als inicis d'Ariana Grande. Ariana Grande va néixer l'any 1993 a Boca Raton, a Florida, als Estats Units, en una família molt vinculada al món de l'art i de l'espectacle. Des de petita va mostrar interès per la música, el teatre i la interpretació, participant en musicals escolars i produccions locals. La seva gran passió era cantar i ja de jove destacava per una veu molt potent i plena de registres, capaç de moure's amb facilitat entre el pop, el soul i l'R&B. El gran salt a la fama li va arribar gràcies al món de la televisió i és que amb només 16 anys va aconseguir el paper de Cat Valentine a Victorious, una sèrie juvenil de Nickelodeon que ràpidament es convertiria en un èxit internacional. Més tard va repetir el mateix paper a la sèrie Sam and Cat, consolidant-se com una de les cares més conegudes de la televisió juvenil nord-americana d'aquell moment. Però, tot i l'èxit televisiu, Ariana tenia molt clar que el seu futur estava lligat a la música. L'any 2013 va publicar Yours Truly, el seu primer disc d'estudi, que és un treball molt influenciat pel pop i l'R&B dels anys 90, que sorprenia tant per la seva producció com, sobretot, per la seva capacitat vocal. De fet, les comparacions amb artistes com Mariah Carey no van trigar a arribar, especialment per l'ús dels aguts i dels famosos whistle notes. Només un any més tard arribaria My Everything, un disc molt més orientat al pop comercial i als grans hits de ràdio, amb col·laboracions importants i cançons que acabarien consolidant Ariana com una estrella global. Però és amb Dangerous Woman quan Ariana fa un canvi especialment important, i és que aquest disc representa un pas endavant tant musicalment com personalment, ja que deixava enrere part de la seva imatge més adolescent associada als seus inicis televisius. I ara sí, després d'aquest recorregut pels inicis i per l'evolució que la va portar fins aquí, donem pas a la cançó que obre el nostre primer bloc d'avui i que dona nom a tot aquest univers. El primer senzill que ens va permetre fer un cop d'ull a aquesta nova etapa.

El que acabem d'escoltar és Dangerous Woman, una cançó que va marcar clarament un abans i un després en la carrera d'Ariana Grande. Des del primer moment, el tema ens deixa de manera clara aquesta nova etapa més madura i segura de si mateixa, tant per la producció més fosca i elegant com per la manera com Ariana utilitza la veu, jugant amb el contrast entre l'íntim i la seva potència vocal. Hem de dir que és una de les interpretacions més destacades del disc, especialment pel control que mostra durant tota la peça i per aquest final tan intens que ja s'ha convertit en un dels moments més icònics de la seva discografia. Després d'aquesta entrada potent i carregada de personalitat, continuem avançant i ara ho fem amb un dels grans hits del disc i també el segon single que va sortir i que porta per títol Into You.

Probablement podríem definir aquest tema com una de les cançons més representatives de l'etapa Dangerous Woman i, per molts fans, un dels millors temes pop de la dècada passada. Ariana Grande va decidir apostar aquí per una producció de caire molt més electrònica i explosiva. Però el que ve ara canvia totalment aquesta pujada d'energia, i és que canviem lleugerament de registre, però mantenim l'atmosfera dins del disc amb una cançó molt més relaxada i, si més no, amb un missatge més optimista. És el moment de deixar-nos portar per Be Alright.

Be Alright es podria definir com una de les cançons amb més llum i optimisme de tot aquest Dangerous Woman. Aquí veiem com l'Ariana s'allunya de tota aquesta intensitat més dramàtica i aposta per un tema molt més lleuger, amb influències clares de la música house i del dance, que ens recorda el pop dels anys 90. A més, és un dels temes que millor representa la veritat sonora de tot l'àlbum, demostrant que Dangerous Woman no només viu de les grans balades o dels hits més intensos, sinó també d'aquestes peces més subtils que també aconsegueixen atrapar-te. I ara, després d'aquest moment més suau i optimisme, tornem a pujar de nou al ritme i ho fem amb una de les cançons més divertides i descarades de tot l'àlbum. Donem pas a Greedy.

Això que acabem d'escoltar era Greedy, un dels moments més juganers i descarats de Dangerous Woman, com us hem comentat abans. Aquí la nostra artista de Florida es mou amb molta comoditat dins d'un so més inspirat en el funk i el disco, amb una base molt ballable que converteix el tema en una autèntica explosió d'energia. Ara, però, arribem a Side to Side, un dels grans punts àlgids de tot l'àlbum i un dels senzills que més van contribuir a consolidar aquesta nova etapa d'Ariana Grande. El tema es va convertir en tercer single i va arribar molt fortament a ràdios, llistes d'èxits i plataformes digitals. I tot això acompanyada d'un videoclip que va reforçar encara més aquesta imatge més atrevida i segura de la cantant. Un dels elements clau del tema és, sens dubte, la col·laboració amb la de Trinidad i Tobago, la rapera Nicki Minaj. De fet, la Nicki ja havia treballat amb l'Ariana en altres ocasions i aquí torna a portar un vers molt característic del seu estil. Però deixem de parlar i comencem a escoltar com sona aquest gran hit Side to Side.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Parlem de cuina.
4: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
3: Cada setmana ens aproparan propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Seguim aquest recorregut per Dangerous Woman al tercer disc d'estudi d'Ariana Grande publicat l'any 2016. Un àlbum que va marcar un abans i un després en la seva carrera perquè ens presentava una Ariana molt més madura, segura i disposada a explorar nous sons del pop, l'R&B i la música dance. Recordem breument qui és Ariana Grande. És una cantant, compositora i actriu nord-americana que es va donar a conèixer gràcies a les sèries juvenils de Nickelodeon, Victorious i Sam & Cat. Tot i això, ben aviat va demostrar que la seva gran passió era la música, destacant especialment per una veu molt potent i plena de registres que sovint ha estat comparada amb la de grans artistes del pop i del soul. Va néixer el 26 de juny de 1993 a Boca Raton, a Florida. I una curiositat és que és una gran amant dels animals i fins i tot ha arribat a tenir diversos gossos adoptats al llarg dels anys. Dangerous Woman no és només una col·lecció de grans hits radiofònics com tots els que hem escoltat abans, sinó que també és un disc on hi trobem una part molt més íntima on l'Ariana deixa espai a la vulnerabilitat i a les melodies més delicades. I és precisament aquí on anirem a parar ara. Obrim la porta a la cara més nocturna i emocional de l'àlbum amb una cançó elegant, cinematogràfica i molt diferent del que hem escoltat fins ara. Així sona Moonlight.

el que acabem d'escoltar era Moonlight, una de les cançons més suaus i delicades de tot aquest àlbum. De fet, abans de que aquest projecte acabés portant el nom de Dangerous Woman, Ariana havia explicat que inicialment volia titular el disc precisament Moonlight, perquè representava una part molt més romàntica i vulnerable del projecte. Aquí ens trobem amb una producció molt més clàssica i elegant que permet que la veu de la nostra artista de Boca Raton ocupi completament el centre de la cançó. És un tema que connecta molt amb les influències soul i R&B que sempre han format part del seu estil, però d'una manera molt més madura i sofisticada. I després d'aquests minuts tan delicats, continuem explorant aquesta vessant més emocional del disc amb Leave Me Lonely, una de les cançons més intenses i dramàtiques del disc.

Leave Me Lonely hi trobem un artista molt més vulnerable parlant sobre l'esposa, les relacions tòxiques i la necessitat de protegir-se emocionalment per evitar trencar-se. Musicalment parlant, la cançó destaca per aquesta barreja entre el soul i l'R&B com l'anterior tema. A més, aquest tema compta amb la col·laboració de Macy Gray, un artista amb una veu absolutament inconfusible que aporta encara més personalitat i profunditat al tema. Ja notem com aquest contrast entre les dues veus funciona especialment bé i converteix la cançó en un dels moments més diferents de tot el disc. Però després d'aquesta intensitat emocional, ara arriba una cançó molt més càlida i relaxada. Continuem el nostre recorregut per escoltar Sometimes.

Sometimes és probablement una de les cançons més infravalorades de tot el disc, i és que és un tema molt més subtil que els anteriors, amb una producció suau i molt més flotant, per dir-ho d'alguna manera. Aquí l'Ariana aposta per una interpretació molt més continguda i delicada, demostrant una vegada més la seva capacitat per adaptar la veu a atmosferes completament diferents. Tot i no haver estat single, és una de les peces que indiferents. Tot i no haver estat single, és una de les peces que molts fans consideren essencials dins del disc perquè resumeix molt bé aquesta part més íntima i nocturna que també ens mostra l'àlbum. I ara arriba un dels moments vocals més espectaculars de tot Dangerous Woman, i és que és una cançó enorme, intensa i absolutament dramàtica. És el moment de sentir Touch It.

el que acabem d'escoltar era Touch It, un dels moments més intensos i espectaculars de tot Dangerous Woman, com us hem dit abans. És una cançó que molts fans consideren gairebé una joia amagada dins la discografia d'Ariana Grande, sobretot per aquesta producció enorme i dramàtica que acompanya una interpretació vocal absolutament brillant. És curiós veure com, amb els anys, la nostra cantant d'avui ha acabat convertint-se en una de les artistes pop més influents i escoltades del món. De fet, la seva fama és molt particular, ja que se la considera una de les millors veus del pop actual gràcies al seu gran rang vocal i aquests aguts tan característics que ja formen part del seu segell personal. També hem vist com, més enllà de la música, l'Ariana ha tornat a acostar-se al món de la interpretació aquests últims anys, participant en grans produccions musicals per al cinema, com per exemple a Wicked, l'adaptació cinematogràfica del famós musical de Broadway on interpreta el paper de Glinda. I ara sí, arribem al final del nostre viatge per Dangerous Woman. Ha estat un recorregut ple de grans hits, moments més íntims i també moltes demostracions del talent vocal i artístic de l'Ariana Grande. Tanquem el programa amb l'última cançó del disc, que és una peça elegant i emotiva que sona gairebé com una despedida. Això és Thinking About You. I nosaltres ens tornem a retrobar ben aviat amb més històries, més veus i més curiositats per compartir. Que vagi bé

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
3: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ada Cosidor, que ve del Bages, ens farà una narració titulada La papallona i la flor.
1: Com esteu? Em dic Ada Cosidor, sóc actriu i m'encanta explicar històries. I avui us explicaré el conte de la papallona i de la flor. La papallona i la flor són molt amigues. Ui, cada dia juguen i xerren i s'expliquen històries, fan petons i carantunyes. Però quan arriba la nit, que la lluna surt a dalt del cel, la papallona puja, puja, puja, puja, puja, tot volant, a dalt de tot de l'arbre. A dormir, clar, a casa seva. Però l'endemà, quan surt el sol, vola, vola, vola, vola, vola, fins a arribar a casa de la flor, que viu arran de terra. Ui, totes dues com s'estimen, xerren, s'expliquen històries, aventures... Fins que es fa de nit, que la papallona ha de tornar dalt de casa seva, a l'arbre. Però un dia que va sortir el sol, com tots els altres, la papallona no podia volar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, no puc volar, tinc mal de panxa, ai! La papallona aquella no podia enlairar-se i la flor s'estava arran de terra esperant la seva amiga. Que no ve, la papallona, que no ve, que estrany. Jo m'avorreixo tota sola, tinc ganes de veure-la. Però la papallona no podia, no podia, no podia. I la flor tampoc podia volar, és clar. Van passar un dia, dos dies, tres dies, fins que el quart dia, la flor, cansada d'esperar la seva amiga papallona, va pensar, haig d'anar jo a casa seva. I es va començar a estirar, i estirar, i estirar, i estirar tant, tant, tant, tant. La tija es va estirar tant amunt que va arribar fins dalt de tot de l'arbre. I allà hi havia la papallona que l'esperava, contenta, fent-se petons, abraçades, carantonyes. Oh, quina alegria quan es van trobar. Ai, per sort, el mal de panxa de la papallona va marxar. Es va curar. I ara la papallona, que torna a volar, pot jugar amb la seva flor, amb la seva amiga flor, arran de terra, o pot jugar a dalt de l'arbre, sempre juntes, com bones amigues.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança el que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 530. Una salutació, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem tots els divendres per Ràdio Mollet amb redifusió els dissabtes i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les plataformes habituals de podcast com és Spotify, iTunes, iBooks, Mixcloud, etcètera.

Aquesta nit arrenquem el programa amb les gravacions de camp dels nord-americans Bruce Golden i Tyler Tatlock.

I això era Kira Kosemura, des de l'edició del 15è aniversari ja del seu disc Polaroid Piano, editat per Room 40. I ja posat, seguim amb un altre gran pianista com és Matti Bai. Escoltem el tall del disc De Sí, el mar.

i continuem amb la col·laboració entre Anthony i Faraway Nebraska, un disc titulat Great Plains que s'acaba amb aquest tall Land into Sky.

Doncs això era Anthony i Faraway Nebraska des d'aquest treball col·laboratiu Great Plains. Descobrim avui també un projecte nou anomenat Broken Canyon des de Nova York. Escoltem un tall de Surface, el seu darrer treball, més intimista que els anteriors, segons diuen, ja que ens parla de diagnòstics, medicació, depressió i també esperança.

Everything in Time és el nou treball del productor Ghost Loop, construït amb fragments d'antigues cintes de casset, de música New Age, també amb gravacions de camp i sons dissenyats, amb un petit sintetitzador modular, i produït tot a altes hores de la nit, quan la concentració s'aguditza i fins i tot els sons més petits semblen respirar pel seu compte.

0: Estàs escoltant Núvol de Fum.
1: I continuem amb la música de Holly Caniff, amb el seu primer àlbum en solitari des de 2004. Es titula For Those Who Stay i escoltem la peça titulada They Rise.

Tancarem el programa d'avui amb el projecte d'Ambient Techno Foundation, que ja hem punxat en alguna ocasió. Aquí col·labora també Henrik Meyercord en un vinil i casset que porta per nom Kings and Queens. El tercer tall d'aquest disc és aquest, Sunflowers.

Doncs amb aquesta altra col·laboració, la de Foundation i Henrik Meyerkor, hem arribat a la fi del programa d'aquesta nit, el número 530 del Núvol de Fum. Ja sabeu que és un programa que podreu escoltar aquí a Ràdio Mollet també demà dissabte a les 11 de la nit i que tindreu disponible en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les plataformes habituals de podcast com és iBooks, Mixcloud, Spotify, iTunes, etc. Jo, sense més que afegir, m'acomiado ja de vosaltres i ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: En Ferriol Massip, del Barcelonès, ens farà una glosa titulada El romans de la mare.
1: Hola, sóc en Ferriol i visc al barri de Sants, un indret com els d'abans, on encara hi surt el sol, siguem contents o de dol. Sense fer gaire cridòria, de la mare la memòria us en volia fer esment, perquè la tinc ben present. Escolteu bé, doncs, la història. Vaig preguntar-li, tens por, tot agafant-li la mà? I tranquil·la em va mirar i em va respondre que no. Li vaig cantar la cançó que sempre em cantava a mi quan ella em feia dormir, i escoltant la cançoneta es va quedar dormideta i més tard es va morir. Però això aquí no s'acaba, perquè això vol continuar. És difícil d'explicar quan el llenguatge es la trava. Cap paraula mai no clava el que diu un sentiment. Tothom sap i n'és conscient del poder que té un petó. Doncs la nostra relació ara és del tot diferent. Ja no em renya, ja no em mima, ni m'engega a fer punyetes. Ja no em fa aquelles croquetes que la baba regalima. I en canvi encara m'estima, perquè hi és. Ho tinc ben clar, que perdura l'existència. I el secret de sa presència és que em va ensenyar a estimar. I acabo aquí aquesta glosa que enregistro improvisada, dient aquesta vegada que plorar mai no fa nosa. Ploreu molt, que és bona cosa, no us en esteu, que sou grans. Doncs com si fóssiu infants, una mare o un amic, plorar d'amor és bonic. Això ens fa millors humans.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora a tothom, com anem? Soc en Pele Bernial, encostipat fins a dalt, amb una veu que no m'aguanto. Però bueno, va, comencem aquest any nou, dia 8, gener. Ja heu fet la carta als Reis, com ha anat els Reis? Bueno, la carta als Reis ja l'havíeu d'haver fet fa dies. Espero que els Reis han sigut molt generosos amb vosaltres. I comencem el programa d'avui, el que es ballava al Vallès. Programa recopilatori dels 70, 80, 90 i 2000, des de Ràdio Mollet. I anem fins a Alemanya, l'any 1985. Super vuitanteros, els Modern Talking, el seu You're My Heart, You're My Soul. Comencem el programa, tant de bo que us agradi, i si l'escolteu a casa, us marqueu uns dancings. Va, som-hi!

Què tal amb els Modern Talking, una miqueta de vuitanteros, no? Amb aquest so tan vuitantero, tan característic de l'època. Vinga, va, anem fins l'any 1995, una miqueta de canyeta amb els Ace of Base, el seu Beautiful Life. Pues vinga, va, que sigui una Beautiful Life, tu.

It's a Beautiful Life. Doncs sí que sí. Amb els Ace of Base des de l'any 1995. Va, del 95 anem fins al 2004 amb el Call on Me, una cançó del Eric Prydz, directament des d'Austràlia, si no m'equivoco. Call on Me, recordeu el videoclip? Va portar una mica de polèmica, però la cançó és molt xula. Vinga, va, Call on Me, Eric Prydz.

Roll on me, d'Eric Prydz, des de l'any 95, hem dit, no? No, 2004, perdó. I ara marxem fins l'any 1999, també una cançó que parla de Call Me, Don't Call Me Baby, dels Madison Avenue, des de l'any 1999. La d'abans era Call on Me i aquesta és Don't Call Me Baby. Tot és Call Me. Vinga, va! Mare meva, com es nota que ha començat l'any

Don't Call Me Baby. Madison Avenue, des de l'any 1999, repartint canya. Aquesta cançó l'havien ballat tots, eh? Vinga, va, de l'any 1999 marxem fins al 1976 amb una versió de la Thelma Houston del Don't Leave Me This Way.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, quina cançó més setantera de l'any 1976. Mai millor dit, però sona tan setantes que m'encanta. Vinga, va, anem amb una cançó que és una mica llarga. No la posaré tota, però és molt xula. Estrangera, Latin Aspects, Estrangera, des de l'any 1999. DJ Morse Channel, us sona aquesta, no? Latin Aspects. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.

Jop, jop, jop, jop. Estrangera, alegria vocal. Està guai aquesta, no? Feia des que no la senties, segur. Vinga, va, anem fins l'any 2004. Una cançó que m'agrada molt des de Dinamarca, el grup Infernal, el seu From Paris to Berlin. Ja veuràs quina canya. Every disco I get in.

0: From Paris to Berlin, in every disco I get in. Heu anat a París, heu anat a Berlín? A mi m'agrada molt Berlín, la veritat. París també hi ha anat, però no m'agrada tant. Vinga, va, anem fins amb una versió del 2012 d'una cançó que es diu Funky Call Medina, de Geek Sound. Perquè no sé quantes versions s'han fet d'aquesta cançó. A mi m'agrada. Recordeu que hi havia un ball especial que havíem de creuar els braços i tot això, i la ballàvem i tal. Funky Call Medina, Geek Sound, 2012.
1: Bar, and I'm looking for some action, but like Mick Jagger said, I can get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My toes are fresh and I'm looking deaf, yo, what's up with LOC? The girl is all jockeying at the other end of the bar, having

0: best friend. But when she got undressed, one of big homies, she now was a man. So I threw up how I don't fool around with an Oscar Mayer winner. You must be sure that the girl is pure for the funky cold Medina. You know, ain't no plans with a man. This is the 80s, and I'm down with the ladies, you know.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, estem aquí amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial, com us deia abans, encostipat fins a dalt. M'ho noteu, no la veu? Tinc una veu d'aquelles... Vinga, va, anem fins l'any 1990 amb una cançó que m'agrada molt, el Happening All Over Again, de la Lonnie Gordon. Això és un megatemazo de R&B dels 90. Vinga, va, som-hi!

0: Happen All Over Again, des de l'any 1990. Jo, evidentment, l'any 90 no anava a les discoteques, que tenia 9 anys. Però m'imagino aquesta cançó punxada a primera hora de la discoteca mentre la gent va entrant, es van animant. La trobo una cançó molt elegant, molt xula, molt disco, molt tot. Vinga, anem fins l'any 2009 amb una cançó de Pitbull, I Know You Want Me. Aquesta em recorda quan jo vivia a Escòcia, l'any 2009, curiosament. Vinga, va, Pitbull, I Know You Want Me.
1: Que volà, cata, que volà.

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Rumba, ella quiere su rumba. Pitbull des de l'any 2009. Aquesta cançó, la lletra no m'acaba d'agradar, però la producció musical és brutal. Com la que ve ara, It's My Life, de Dr. Alban, des de l'any 1992. It's My Life. Molt guapa aquesta.

It's My Life. És bona aquesta cançó, des de l'any 1992. Doctor Alban. Vinga, va, del 92 marxarem fins a l'any 1993 amb Culture Beat, Mr. Bane.

I'm still standing, picking up the pieces of my life without you on my mind. Deuria estar una mica ressentit el bo de l'Elton. Va, és una cançó brutal, a mi m'encanta. Com l'acabi ara, des de l'any 2004, The Weeknd, de Michael Gray. I can't wait for The Weeknd. Vinga, va, que és dijous, us queda divendres, dissabte. Els nens ja han tornat a l'escola, però bueno, agafem el cap de setmana. The Weeknd, Michael Gray, 2004. Una mica de canya.

I can't wait for the weekend to begin. Michael Gray, una mega cançó discotequera, com la que ve ara, des de l'any 2001. No recordeu la Ingrid? I el You Promise Me, Tu Es Futu? Jo no tinc ni idea de francès, però Tu Es Futu?

Oh yeah, Ingrid, des de l'any 2001, TFT, aquesta la vam ballar tots, eh? 2001 ja tenia 20 anys, vam, sortia de discoteques, tenia més nits que la lluna. Doncs molt bé, és la penúltima cançó, l'última cançó la deixem per la bona de la Diana Ross, amb la seva cançó The Boss, des de l'any 1979. Això sona en Motown total. Soc en Pel Bernial, ens escoltem la setmana que ve des de Ràdio Mollet, amb el que és Ballar al Vallès. Que en tingueu bona setmana i que la música us acompanyi. Fins ara!

0: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. Des dels estudis de Ràdio Mollet us parla en Carles Matute i us donem la benvinguda a aquesta nova etapa que volem que sigui amena, interessant i, si pot ser, també una mica divertida. Per començar, avui parlarem d'orientació. Tots els qui sortiu a la muntanya sabeu més o menys on voleu anar, però també és important saber com arribar-hi. I és aquí on entra el tema d'avui. Actualment estan molt de moda uns fòtils anomenats GPS, que funcionen amb bateries i que un cop carreguem el trac ens marquen el camí. I tot va bé fins que deixa d'anar-hi, perquè de vegades, per causes desconegudes o no tant, l'aparell deixa de funcionar, perquè s'ha acabat la bateria o, pitjor encara, perquè ha caigut a terra i s'ha espatllat. I llavors què fem? Potser haureu sentit parlar, els veterans segur que sí, de tres eines molt més senzilles: la brújula, l'altímetre i el mapa de la zona. Tenen un avantatge important: no funcionen amb bateries i si cauen a terra continuen funcionant. El mapa cal saber-lo orientar, col·locant-lo cap al nord. Per fer-ho, fem servir la brújula. El mapa és una representació plana del terreny, on hi trobem les corbes de nivell que, amb l'ajuda de l'altímetre, ens poden ajudar a saber exactament on ens trobem. Tot això, però, no s'improvisa. Cal aprendre-ho i practicar-ho. Per això, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, organitza cursos de formació coordinats per les entitats o la vegueria. Si us interessa, estigueu atents a la web del club, on s'hi publiquen aquesta mena d'activitats. I un consell final: no comenceu la casa per la teulada. Si sou usuaris de GPS, perfecte, però porteu també dins la vostra motxilla una brújula, un altímetre i el mapa de la zona. Us podeu estalviar més d'un mal de cap. El proper dia parlarem de què cal portar a la motxilla, els imprescindibles.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança al que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
0: Quina és la millor cançó de la

Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

te pasa? ¿Qué te ocurre? Háblame. ¿Qué te dije? ¿Qué hice?

0: Música. Només música amb Music Kalash.
1: La Rosalía.

0: Cat Party. A ICAT ja estem de festa.
1: Should be small.